0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix. Yo sé que te va a joder
1: recordarme las canciones tristes. La teva companyia diària.

Notícies, magazines, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estás.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Bon dia, Vilafant. Molt bon dia, sardanistes. Benvinguts en el programa 603 de l'Esclat de Tenora, corresponent als dies 15 i 16 d'agost del 2026. Programa que us acompanya amb les millors sardanes, les peces més emblemàtiques i amb novetats que mantenen viva la nostra dansa. La sardana no només és música, és sentiment i identitat. És la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan. La primera que sonarà avui és del compositor de Tivissa, l'Antoni Cabré i Brull. L'interpreta la cobla contemporània. El seu títol, Diada de Sant Blai. Amb ella donem la benvinguda a en Blai Alegrí i Romero, que va néixer el passat dimarts dia 5 a les Escaules. La nostra més cordial enhorabona en els pares Pau Alegrí i Jessi Romero, en els avis i família tota. Si segueix la nissaga, també serà un gran sardanista.

cobla contemporània ens acaba d'interpretar Diada de Sant Blai. És de l'Antoni Cabré i Brull. La propera és del compositor Manel Bertran i Pujol, barceloní però amb arrels al nostre poble de Vilafant. Porta per títol La Font de Can Massanet. Està interpretada per la cobla Ciutat de Girona. Amb ella felicitem en els vilafantencs Esther Nonell i Ramon Comas, que el passat dia 8 van celebrar el seu 66è aniversari de noces. Moltes felicitats per ella.

Acaben d'escoltar La Font de Can Massanet, de Manel Bertran i Pujol. L'ha interpretat la cobla Ciutat de Girona. De Jordi Moraleda i Perxacs és la propera. El seu títol, Les llàgrimes de Sant Llorenç. L'interpreta la cobla Ciutat de Girona. Amb en Xavi Roig la dediquem a l'amic Llorenç Pasqua per a felicitar-lo per la seva onomàstica celebrada el passat dilluns dia 10. Moltes felicitats, Llorenç.

de Jordi Moraleda i Perxacs, la Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar Les Llàgrimes de Sant Llorenç. Del mestre de Caldes, en Francesc Mas i Ros, escoltarem Perla de Lloret, interpretada per la Cobla Mediterrània. I és a Caldes que se'n va per a felicitar el músic de Celrà, l'Enric Bosch, que el dimarts dia 11 va celebrar el seu 88è aniversari. Per molts anys, Enric, de part de la Carme, en Sebastià, l'Esperança, l'Angelina i meva, una forta abraçada.

Acaben d'escoltar, interpretada per la Copla Mediterrània, Perla de Lloret, és de Francesc Mas i Ros. De Pere Aubert i Port escoltarem Puja, puja, Margarida. Està interpretada per la Copla La Principal d'Olot. I aquesta se'n va cap a Canet de Mar per a felicitar a la Margarita Pera, que el dimarts dia 11 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, de part d'en Joan, de tota la família i també de tota la colla de les sardanes.

Acaben d'escoltar Puja, Puja, Margarida, és d'en Pere Aubert i Port i l'ha interpretat la còpola La Principal d'Olot. Del compositor de Ceret, en Max Abart, escoltarem Terra Ferma, és obligada de Fiscorn. L'interpreta la còpola La Principal de la Bisbal, el solista en Josep Riumalló. I se'n va cap a Talteüll. La Josep Mitjana la dedica en el seu marit, en Joni Lefebvre, per a felicitar-lo per el seu aniversari celebrat el passat dimarts dia 11. Però els en Joni també de

0: Josep Riumelló, el Fiscorn, amb la principal de la Bisbal, ens acaben d'interpretar Terra Ferma, de Max Avar.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: La propera és una obligada de tible, és del mestre Josep Maria Tarrides i Barri. El seu títol, El que et diria. L'interpreta la cobla La Flama de Farners, el solista en Joan Bagó. Se'n va cap a Calella de la Costa per a felicitar a l'amic i company Carles Tarrides, que també el dimarts dia 11 va celebrar el seu aniversari per als

Joan Bagó, el tible amb la cobla La Fama de Farners, ens acaben d'interpretar El què et diria. És d'en Josep Maria Tarrides i Barri. De Lluís Pujals i Carretero gaudirem de la seva sardana Rosa d'Estiu, interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal. Amb ella felicitem a la Rosa Vergés de Tortellà, que va celebrar el seu aniversari el dimecres dia 12. Per molts anys, Rosa!

Han escoltat Rosa d'Estiu, interpretada per la principal de l'Esbal, és d'en Lluís Pujals i Carretero. Del Far d'Empordà, en Salvador Company i la Teresa Coll i tota la família feliciten a la seva filla, la Maria, que aquest divendres dia 14 ha celebrat el seu aniversari i aquest dissabte dia 15 és el seu sant. Per molts anys, Maria, la sardana no podia ser altra que la teva. Ben suau, l'interpreta la cobla Costa Brava.

La Cobla Costa Brava ens acaba d'interpretar Vent suau, és de la Maria Company i Coll. Del gironí Josep Antoni López i Álvarez escoltarem Aplec al passeig, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. I aquesta se'n va cap a Ripoll. En Joan Moret, tota la família i tots els amics de les sardanes la dediquem a la seva esposa, la Rosa Colom, que aquest dissabte dia 15 ha celebrat el seu aniversari. Per molts anys, Rosa.

La COP La Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar Aplec al Passeig, és de Josep Antoni López i Álvarez. De Salvador Brotons i Soler, la COP La Sant Jordi ens interpretarà El Port de la Selva. Aquesta es queda a Figueres per a felicitar en el company i amic en Joan Calero, que aquest dissabte celebra el seu aniversari. Per molts anys, Joan.

Jordi ens acaba d'interpretar El port de la selva. De Ferran Blanc i Arxer és la propera, és obligada de tible. El seu títol, La benvinguda Maria, l'interpreta la cobla La principal de la Bisbal, el solista, l'Adrià Sánchez. De Castelló d'Empúries, en Joan Vergés i tota la colla, amb aquesta sardana felicitem a la Maruja, a la Maria Comas i a la Maria Espinosa per la seva onomàstica d'aquest dissabte dia 15. De Vilafant, en benvingut Ferrusola, felicita i la dedica a la Maria Llong i la Maria Coromines de Rebós d'Empordà. De Tarrolla de Fluvià, la Montserrat Gorg la dediquen a la seva mare, la Maria Falgàs. Novament de Vilafant, en Joan Geli i tota la família la dediquen a la seva filla Assun i a la seva neta, la Maria, per la seva onomàstica. De Figueres, l'Albert Rigall i tota la família feliciten a la seva mare, la Maria Montcanut, la nena de la Cidera. I de Palamós, juntament amb la Pilar Camacho i en Joan Gironès, felicitem a la Maria Plana. Moltes felicitats a totes, que passeu una gran diada, Maries.

Adrià Sánchez en el Tible amb la principal del Bisbal ens acaben d'interpretar la benvinguda Maria, és d'en Ferran Blanc i Arxer. De l'Emili Joanals i Roquer escoltarem Maria Rosa, interpretada per la Gobla Costa Brava. Aquesta es queda a Figueres per a felicitar a la Maria Rosa García de Merideño, que ella ha celebrat sempre el seu sant per Santa Maria. Moltes felicitats, Maria Rosa, de part del teu marit Paco, fill Jordi, Nora Núria i net Roger, i també nostre.

La Cobla Costa Brava ens acaba d'interpretar Maria Rosa, és de l'Emili Joanals i Roquer. De Josep Coll i Ferrando escoltarem De Roses a la Punta, l'interpreta la Cobla Ciutat de Girona. De la Canya, en Lluís Serra, fills i nets la dediquen a la seva esposa, la Maria Coromines, per felicitar-la per la seva onomàstica. Moltes felicitats, Maria, també de part nostra i de tota la colla de les sardanes. Molt de petons.

0: Interpretada per la Cobla Ciutat de Girona, acaben d'escoltar De Roses a la Punta. És d'en Josep Coll i Ferrando.
1: L'agenda de ballades.
0: Per aquest dissabte, dia 15 d'agost, a Pelacalç, festa major de Pelacalç, 38è aplec a la Mare Déu de l'Om. A les 10 hi ha ofici solemne i tot seguit ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona. A 2:15 dinar popular, punt de venda de tiquets a Ventalló a Lourdes i a la farmàcia, a l'Armentera Can Sancho, i a la Mariela en el 603-207-926. El preu són 18 euros. A Prats de Molló, festival d'estiu en la plaça del Firal, matí a les 11 i tarda a 6:15, Cobla Tres Vents. A Segueró, Beuda, a 12:15 hi ha sardanes amb la Principal de Banyoles i Vermut Popular. A Santa Pau, plaça Major, 12:15 del migdia, Cobla La Principal d'Olot. I a 12:15 de la nit, Vall Pla, sortida de la plaça de l'Ajuntament i arribada a la plaça de Baix. Seguidament, sardanes amb la Principal de Banyoles. A Agullana, en el pati de la Societat, a les 12, concert Vermut amb la Principal del Bisbal. A Santa Cristina d'Aro, a Belllloc, a les 11 del migdia, hi ha sardanes amb la Cobla La Principal de Cassà. A Vilabertran, a les 12 del migdia, ballada amb la Cobla Baix Empordà. A All, Isòvol, plaça del Poble, a la 1 del migdia, Cobla Ciutat de Manresa. A Ribes de Freser, festa major, plaça Mercat, a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda, Cobla Marinada. A Calella de Palafrugell, passeig Sant Roc, a les 6 de la tarda, Cobla Baix Empordà. A Camprodon, a Can Moi, a les 6 de la tarda, Cobla Vila d'Olesa. A Púbol, a les 6 de la tarda, ballada amb la principal d'Olot. A Puigpardines, a les 6 de la tarda, ballada amb la Principal de Porqueres. A Darnius, plaça Major, 6:45 de la tarda, ballada amb la Cobla Ciutat de Girona. A Tortellà, plaça del Mercat, 6:45 de la tarda, ballada amb la Cobla Bisbal Jove. A la Bisbal, a la plaça del Castell, a 6:45 de la tarda, concert de Cobla de la Festa Major amb la Principal del Llobregat. A Vilanant, a 7:45 del vespre, ballada amb la Cobla la Principal de Banyoles. A Platja d'Aro, plaça Major, a 7:45 del vespre, Cobla Principal de Cassà. Hostalets d'en Bas, plaça Major, a les 8 del vespre, ballada amb la Principal de Porqueres. A Olot, en el Firal, a les 9 del vespre, hi ha la Principal de Cassà. A Roses, a la plaça de les Botxes, a les 10 de la nit, Cobla Principal d'Olot. A Lloret, plaça de la Vila, a les 10 de la nit, ballada amb la Cobla Juvenible de Sabadell. A la Bisbal, als Jardins Torre Maria, a 2:15 de la nit, hi ha ballada amb la Principal del Llobregat. I a l'Escala, a 2:15 de la nit, en els jardins del Centre Cultural Xavier Vilanova, carrer Garbí 6, 50è concert d'estiu de sardanes i música de cobla amb la Ciutat de Girona, dirigida per en Jordi Picornell. Per aquest diumenge, dia 16 d'agost, a Sant Hilari Sacalm, 38è aplec, en la plaça Garolosa, a 2:15 del matí i 2:45 de la tarda, Cobles, Ciutat de Girona, Flama de Farners i Principal de Cassà. A Amer, Monestir d'Amer, a 2:15 del migdia, concert de sardanes i música. I a les 11 de la nit, en la plaça de la Vila, hi ha ballada, tot amb la Cobla, la Principal de la Bisbal. A Agullana, festa major, a la plaça Major, a les 6 de la tarda, Cobla Servianenca. A la Bisbal, en els jardins de la Torre Maria, a les 6 de la tarda, i a les cobles de Conrad Saló i Bisbal Jove. A Banyoles, en el paratge dels Esmais, a les 6 de la tarda, Cobla Principal de Porqueres. A Camprodon, carrer Germans Vila-Riera, a les 6 de la tarda, Cobla Vila de la Jonquera. A Setcases, a les 6 de la tarda, Cobla Foment del Montgrí. Al Vendrell, Rambla, a les 7 de la tarda, ballada amb la Vell Puig Cobla. A Ribes de Freser, plaça del Mercat, a les 7 de la tarda, Cobla Marinada. A Blanes, cicle d'estiu, en el Banc dels Músics, a 7:45 del vespre, Cobla Principal de Banyoles. A Palamós, en el Passeig de Mart, a les 8 del vespre, Cobla Maricel. I a Calonge Sant Antoni, a la plaça Catalunya, a les 10 de la nit, Cobla La Flama de Farners. Dilluns 17 d'agost, a la Bisbal, a la plaça Gisín Verdaguer, a 6:45 de la tarda, i a la Bisbal Jove. A Santa Pau, a les 6, en l'aparcament del Santuari dels Arcs, berenar de Festa Major i ballada de sardanes amb la Principal d'Olot. A Amer, Festa Major, a la pista de l'estació, a 6:45 de la tarda, Cobla Servianenca. A Perpinyà, plaça Gambeta, a les 9 del vespre, Cobla Germanó. I a Santa Coloma de Farners, a la plaça de Farners, a les 10 de la nit, ballada amb la Cobla La Flama de Farners. Dimarts, dia 18 d'agost, a Llafranc, en el pont de la Riera, a les 7 de la tarda, hi ha ballada amb la Flama de Farners. A Sant Cebrià del Rosselló, a la plaça de la República, a les 9 del vespre, hi ha la Cobla Els Casanoves. I a Puigcerdà, a la plaça del Call, a 3:15 de la nit, hi ha la Cobla La Principal d'Olot. Dimecres, dia 19 d'agost, a Forallac, Festa Major, a les 12 del migdia, i a 6:45 de la tarda, hi ha la Bisbal Jove. A Llanàs, a la plaça de l'Om, 6:45 de la tarda, Cobla La Principal de la Bisbal. A Palamós, en el Passeig de Mart, 6:45 de la nit, Cobla Principal de Cassà. Castelló d'Empúries, plaça dels Homes, a les 10 de la nit, Cobla Montgrins. A l'Escala, a la Riba, a les 10 de la nit, Cobla Ciutat de Granollers. A Tossa de Mart, en el passeig Cinto Verdaguer, a les 10 de la nit, Cobla, Ciutat de Girona. I a Igualada, 33è concert de sardanes i música per a Cobla, en el claustre de l'Escola Pia, a les 10 de la nit, Cobla Marinada. Dijous, dia 20 d'agost, a Colera, en el pati de l'escola, a les 7 de la tarda, ballada amb la Cobla Foment del Montgrí. A Llançà, a les 10 de la nit, a la plaça Major, Cobla Bisbal Jove. I a Calonge Sant Antoni, a la plaça Major de Calonge, a les 8 i a la Cobla Ciutat de Girona. I a les 10 de la nit, en el Castell de Calonge, Festival de Música d'Estiu, amb la Principal del Llobregat i la Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Divendres 21 d'agost, Palafrugell, plaça Nova, a les 8 del vespre, Cobla La Flama de Farners. A Olot, plaça de Catalunya, a les 9 del vespre, Cobla Ciutat de Girona. Alp, plaça Major, a les 10 de la nit, Cobla Foment del Montgrí. Figueres, ballada d'estiu a la Rambla, a les 10 de la nit, amb la Principal de Banyoles. I a Sant Feliu de Guíxols, en el passeig de Mart, a un quart d'11 de la nit, Cobla Bisbal Jove. Dissabte, dia 22 d'agost, a Ripoll, en el passeig de Regull, a 4:45 de la tarda, doble ballada amb la Principal del Llobregat i Bisbal Jove. A Llançà, festa major d'estiu, tarda a les 6, a la plaça Major, Cobla Ciutat de Girona. Calella de Palafrugell, plaça del Portbó, a 6:45 de la tarda, Cobla Baix Empordà. A Ribes de Freser, plaça del Mercat, 6:45 de la tarda, Cobla Principal de Banyoles. A Olot, en el Firal, a les 9 del vespre, Cobla La Genisenca. A Artés, a les 10 de la nit, hi ha ballada amb la Cobla Marinada. A Viladrau, a la plaça Major, a les 10 de la nit, Cobla Canigó. A Roses, plaça de les Botxes, a les 10 de la nit, Cobla La Flama de Farners i al concurs de colles. A Lloret, plaça de la Vila, a les 10 de la nit, hi ha ballada amb la Ciutat de Girona. I a Caldes de Malavella, 41è Memorial Marrós, a la plaça del Mestre Marrós, a les 10 de la nit, ballada amb la Principal del Llobregat. Per el diumenge, dia 23 d'agost, a Camallera, a la plaça de l'Església, a les 5 de la tarda, Cobla Baix Empordà. A Campllong, plaça de Catalunya, a les 7 de la tarda, Cobla Salvatana. Al Vendrell, a la Rambla, a les 7 de la tarda, ballada amb la Cobla Contemporània. A Cadaqués, en el passeig, a les 8 de la tarda, hi ha ballada amb la Cobla Vila de la Jonquera. A Blanes, cicle d'estiu, a la plaça d'Espanya, a 7:45 del vespre, hi ha la Cobla del Col·legi de Santa Maria de Blanes. A Palamós, en el passeig de Mart, a les 8 del vespre, Cobla Baix Empordà. I a Calonge Sant Antoni, a la plaça Catalunya de Sant Antoni, a les 10 de la nit, Cobla Ciutat de Girona. I fins aquí l'agenda.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: Seguim amb més sardanes. En Pep Vigues de Call d'Atenes, tota la família i els amics de les sardanes, felicitem a la seva esposa, la Sunci Pujol, per la seva onomàstica d'aquest dissabte, dia 15. Moltes felicitats, Sunci. Per a tu la sardana del compositor Josep Maria Vilà i Saliner. Assumpció, l'interpreta la Cobla, Ciutat de Girona.

de Josep Maria Vilà i Saliner, la Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar Assumpció. Del mestre Josep Cassú i Serra escoltarem Diada de les Santes, interpreta la Cobla Principal de Lisbal. Va dedicada a totes les Maries, Rites, Assumpcions, etc., que aquest dissabte dia 15 celebren la seva onomàstica, però molt especialment de Castelló d'Empúries, l'Assumpció Font. De Domeny, la Maria Carrer. Del Far d'Empordà, la Maria Tell. De Figueres, la Rita Ponsí. L'Assumpció Drover, la Maria Assumpció Cros, l'Assumpció Cruzet, l'Assumpció Casa Mitjana, la Maria Ferrosola, la Maria Algans, l'Assumpció Canet. I l'Assumpció Gidesta, que celebra sant i aniversari, i també la felicita en Xavi Roig. De Puntós, la Maria Duran. De Roses, la Mari Loscos. De Sant Cugat del Vallès, la Maria Païssa. De Sant Pere Pescador, la Maria Viusà. De Sant Joan de les Abadeses, la Maria Quitllet. De Sant Pere de Torelló, la Maria Ginebra. De Tortellà, la Maria Salelles. De Vilamacolum, la Rita Mauner. De Vilafant, la Mari Rodríguez, la Maria Cordonet, la Maria Carpio, la Maria Rovira i la Mari Prieto. De Vilatenim, la Maria Gou i la Maria Preses. De Girona, la Maria Trilla. I en Xavi Roig també felicita a la Maria Serra, a la Maria Muixac, a la Maria Gratacós, i els del curs de les Sardanes de Vilabertran felicitem a la Maria Hilari, a l'Assumpció Juncosa, a l'Assumpció Font, a l'Assumpció Bosch i la Maria Ferrosola. Moltes felicitats a totes.

La principal de la Bisbal ens ha ofert Diada de les Santes, és d'en Josep Cassú i Serra. En Xavier Roig felicita a la seva companya de feina, la Dolors Pedrós, que aquest dissabte dia 15 celebra el seu aniversari. Per molts anys, Dolors. Per a tu, la sardana del compositor Eliseu Boix i Galís, que porta per títol Per tu, Maria Dolors, l'interpreta la Cobla Meravella.

De Liceu Boix, la Cobla Meravella ens ha interpretat Per tu, Maria Dolors. Del compositor Jordi Masferrer i Coromines escoltarem Sempre repuntejant. Està interpretada per la Cobla Marinada. I aquesta se'n va cap a Mataró per a felicitar a la Dolors Font i l'Antoni Buscà, que aquest dissabte dia 15 celebren el seu 56è aniversari de noces. Per molts anys, parella!

Sempre repuntejant, de Jordi Masferrer i Coromines, l'ha interpretat la cobla Marinada. De Carles Mauné i Alai escoltarem La casa pairal, interpretada per la cobla Mediterrània. La Montserrat Mauné i tota la família i nosaltres la dediquem a la Rita i en Joaquim Mauné de Vilamacolum per a felicitar-los, a la Rita per el seu sant que celebra aquest dissabte dia 15 i en Joaquim que el celebra aquest diumenge dia 16. Fem també extensiva aquesta felicitació a en Joaquim Osteng de l'Escala. Moltes felicitats a tots.

La Casa Pairal, de Carles Mauna i Alai, l'ha interpretat la cobla Mediterrània. Aquest diumenge, dia 16, l'amic i company de Vilafant, en Joan Vilaú, celebra el seu aniversari. Per molts anys, Joan, de part de la Magda, de tota la família i de tots els amics de les sardanes. Posem la teva primera sardana, Magda. Ens la interpreta la principal d'Olot. Mm-hmm.

Interpretada per la principal d'Olot, acaben d'escoltar Magda, és d'en Joan Vilaú i Guàrdia. Aquest divendres passat, dia 7, a Figueres, la Cobla Ciutat de Girona va estrenar la sardana del figuerenc Jaume Cristau i Brunet, la Nissaga dels Barbany, dedicada a la família Barbany. I foren presents la Dolors Barbany, els seus fills en Faló, la Julieta i la Victòria Palma. També hi havia els germans Mia, Ricard i Eduard Sadó Barbany. Una bona representació de la Nissaga Barbany.

La Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar de Jaume Cristau i Brunet la nissaga dels Barbany, que fou estrenada a Figueres el passat divendres dia 7. A la plec de Mollà, del passat diumenge dia 2, la Lluïsa Oscoble va estrenar la de la jove Laura Segalà i Maranyà, que porta per títol En Joan de Coll Sospina, dedicada a l'amic Joan Mas de Coll Sospina. Va per tu, Joan, una forta abraçada.

La Lluís Uscoble ens acaba d'interpretar en Joan de Collsospina, és de la Laura Segalà i Maranyà, i fou estrenada a Mollà el passat diumenge dia 2. A Ribes de Freser, aquest dia 2 també, i fou estrenada per la Cobla Juvenible de Sabadell, la del compositor i amic en Carles Santiago Roig, a qui vaig poder saludar i compartir l'enregistrament. El seu títol, Sons del Pirineu. Escoltem-la.

estrenada a Ribes de Freser aquest passat dia 2 d'agost, acaben d'escoltar Sons del Pirineu. És d'en Carles Santiago Roig, l'ha interpretat la cobla Jovenívola de Sabadell. El passat dia 1 d'agost, a Santa Maria del Pla, la Reu Jove va estrenar El Serè i la Marinada. És d'en Carles Valls i Pons.

Interpretada per la Cobla Reu Jove, acaben d'escoltar El Serà i la Marinada. És d'en Carles Valls i Pons i fou estrenada el passat dia 1 a Santa Maria del Pla. Hem començat el programa donant la benvinguda a un nadó, però lamentablement l'hem de tancar amb un acomiadament. El passat dilluns dia 10, a Vilarnadal, ens deixava a l'edat de 93 anys la Dolors Centena i Terrades, la Lolita, viuda del gran contrabaixista i compositor i amic en Josep Jordi Blanc. El nostre més sentit condol en els fills, família tota i amics. Reposa en pau, Lolita, que en Jordi ja t'espera. A la seva memòria escoltarem la sardana que en Josep li va dedicar el dia del seu aniversari, el 3 de gener, l'interpreta la Cobla Ciutat de Girona. I amb ella ens acomiadem fins al proper programa. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Protecció Civil ha finalitzat aquesta passada matinada l'alerta del Pla Inuncat per les pluges intenses que es manté, això sí, la prealerta. La previsió amb llindars de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts es manté al terç nord-est de Catalunya i a partir del migdia les pluges es poden concentrar només al terç nord. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra, com ja va passar ahir dissabte. I és que el 112 va gestionar un total de 176 comunicacions per fins a 103 incidents relacionats amb aquestes pluges. Les xifres més elevades d'intensitat en les darreres hores s'han registrat a Artés, al Bages, on van caure 30 litres per metre quadrat en mitja hora, i a Sant Pau de Segúries, al Ripollès, on en van caure 29. I una col·lisió entre un cotxe i un vehicle pesant ha deixat 5 persones afectades, 2 adults i 3 menors. Tal i com ha informat el Servei d'Emergències Mèdiques, els fets s'han produït a l'AP7, al terme municipal de l'Arbós, a la comarca del Baix Penedès. Per aquest incident s'han activat 6 unitats del SEM i també un helicòpter medicalitzat. Entre els ferits hi ha un menor en estat crític traslladat a l'Hospital Sant Pau, un home en estat menys greu portat al mateix centre mèdic, una dona també en estat menys greu traslladada a l'Hospital Universitari Joan 23 i 2 menors també menys greus desplaçats, també el Joan 23. I l'incendi forestal declarat divendres a la tarda a la falda del parc de Collserola ha quedat ja extingit. El foc es va originar a prop de l'avinguda Pearson i va motivar l'activació del pla d'actuació municipal per incendis forestals en fase d'emergència i el confinament preventiu també del barri de Can Caralleu, que es va aixecar ahir dissabte a la tarda quan el foc es va declarar estabilitzat. A més, els bombers també han estabilitzat aquest dissabte a la tarda un incendi de vegetació agrícola i d'illes forestals a la zona de Tossalet de l'Agustí, a Algerri, a la comarca de la Noguera. Parlem també de cultura, en aquest cas del festival de la Plec, internacional Daddy Folk, que ha convertit el centre d'Estocolm en l'escenari d'una festa major amb els més de 1.200 participants. Després d'una jornada de cercaviles i exhibicions de diferents disciplines, tots els grups s'han reunit a Slotsbacken per participar en l'espectacle La Festa Major a Catalunya. La Plec continua avui amb una nova jornada d'activitats que culminarà al vespre amb l'espectacle de Cloenda i el tancament oficial de la trobada. I en els esports, en futbol femení, empat a 2 del Barça en un nou test de pretemporada davant del Manchester City. Les golejadores blaugranes van ser Caroline Graham i Vicky López. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: L'Envelat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. Un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes. Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. envelatradio@gmail.com. Recorda, envelatradio@gmail.com.
1: Hola amics, què tal? Novament ens retrobem aquí, com sempre, a través de les zones de la teua sintonia preferida. Comencem en un dels últims treballs de l'orquestina Metropol, concretament en aquest Senyora Bonita i Santander.
2: Els balladors a punt. Senyora Bonita, som-hi!

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Ha estat la interpretació per primera vegada aquí en aquest programa d'aquest tema de la Metropol, Senyora Bonita i Santander. I continuem ara amb la desapareguda orquestra de Jani Martí en temes importants que us agradarà recordar, ballar i escoltar.

Una gran orquestra que vam tenir el gust de poder disfrutar en sons com aquest, en melodies tan importants com aquest Happy Song, un popurri que ens porta l'orquestra de Jani Martí.

0: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
1: Un programa de Joaquim Pijoan.
2: Que continua ara gaudint de la música de l'Orquestra Meravella. Dos temes molt i molt romàntics. Cuando me enamoro y Honey. Dos temes interpretats instrumentalment.

Com sempre, a l'embalat, gaudeix de la nostra música. Escolta-la, balla-la, però sobretot disfruta-la. I ara, Jani Martí, torna a Sorrent.

0: Senyores, senyors, en tots vostès l'embalat. Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat.
1: Bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.
2: L'embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
0: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embalatradio@gmail.com. Recorda, embalatradio@gmail.com. I com no, en el nostre programa intentem que hi haguin tots els ritmes, i ara són els mongrins els encarregats de portar-nos aquesta selecció de salsa.

I què us sembla si després d'un bonic tango escoltem, ballem i disfrutem a les notes d'un més bonic vals, com és Sobre les Oles? Ells són els Montgrins.

0: Senyores i senyors, en tots vostès, l'Embalat.
1: Un programa de Joaquim Pijoan.
0: Recorda, embalatradio@gmail.com.
2: I continuem aquí disfrutant la música dels mongrins. Ara en una ranxera, Los Altos de Jalisco.

0: Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat. Bailando sin fin en la cuerda del amor. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.
1: L'embalat, un programa de Joaquim Pijuan.
2: Amics, amigues, a tots i a totes, que sigueu molt feliços. Si ens heu acompanyat...
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Protecció Civil dona per finalitzada des d'aquesta matinada l'alerta del Pla Inuncat per les pluges intenses d'ahir, encara que es manté en fase de prealerta. La previsió amb llindars de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts es manté al terç nord-est de Catalunya i a partir d'aquest migdia es concentraran al terç nord. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra. Ahir ja el telèfon d'emergència 112 ja va gestionar 176 trucades relacionades amb fins a 103 incidents relacionats amb les pluges. Les xifres més elevades d'intensitat de pluja es van registrar a Artés, al Bages, on van caure 30 litres per metre quadrat en 30 minuts, i a Sant Pau de Segúries, al Ripollès, on en van caure 29. I anem a Rodalies, perquè a hores d'ara la línia R3 està tallada entre la Garriga i Centelles per un robatori de cable entre les dues estacions. Per cobrir el tram afectat, Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera amb autobusos llançadora entre les estacions que s'han quedat sense servei. A banda d'aquesta afectació, convé recordar que l'R3 està immersa en obres de desdoblament al tram entre Parets del Vallès i la Garriga, que afecta la circulació de trens en bona part del recorregut d'aquesta línia. I en plana internacional, dos avions de combat espanyols F-18 han abatut un dron que havia entrat sense autorització a l'espai aeri de Romania, molt a prop d'Ucraïna. Així ho ha indicat el ministre de Defensa romanès, Radu Miruta, en un missatge publicat a la xarxa X. Al seu torn, el ministre espanyol d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha explicat també a X que ha parlat amb la seva homòloga romanesa, la ministra Oana Silvia Toyu, qui ha agraït la intervenció dels pilots espanyols de la policia aèria de l'OTAN que han abatut aquest dron. Tornem a casa nostra. En plana de successos, una col·lisió entre un cotxe i un vehicle pesant ha deixat 5 persones afectades, 2 adults i 3 menors. Així ho ha informat el Servei d'Emergències Mèdiques. Els fets s'han produït a l'AP7, al terme municipal de l'Arbós. Per aquest incident s'han hagut d'activar 6 unitats del SEM i un helicòpter medicalitzat. Els ferits s'han traslladat a l'Hospital Santa Pau i també a l'Hospital Universitari Joan 23. I en cultura, la cultura popular catalana s'ha convertit aquest cap de setmana al centre d'Estocolm en l'escenari d'una festa major amb més de 1.200 participants durant el 38è Aplec Internacional Daddy Folk, que acabarà avui. I tanquem amb els esports. En futbol femení, empatadors del Barça en un nou test de pretemporada davant del Manchester City. Les golejadores blaugranes van ser Caroline Graham i Vicky López. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
5: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Senyores i senyors, amb tots vostès, l'embalat.

0: L'Envelat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. L'Envelat, un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes. Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça: envelatradio@gmail.com.
1: Hola amics, cordials salutacions una vegada més i benvinguts, ben retrobats a través de la sintonia, de la teua sintonia preferida. Comença ara i aquí el nostre Envelat Radiofònic, i ho fem en una de les grans orquestres de casa nostra, la principal de la Bisbal, que es diu Fa Temps, Molt de Temps, una cançó lenta per començar a agafar les ganes de ballar. Som-hi, aquí, en aquest programa podràs gaudir de la música d'Envelat, la música de Festa Major, música per a ballar, música per a escoltar, sens dubte que música per a disfrutar.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: I ara continuem amb la principal de la Bisbal, gaudint d'una figura, comparentment a un saxo, Jordi Parrot, acompanyat de la secció de saxos de la principal de la Bisbal, l'orquestra i també trompeta. Al final d'aquesta interpretació, doncs, us diran els artífexs de... en forma principal de la Bisbal. Som-hi!

0: estrelles teniu? Són els saxos de la principal de la Bisbal. Són Pere Rabasseda, Lluís Pujals, Jordi Parrot, Ferran Mias i, un moment, que em mataria si no, a la trompeta, Albert Font.
1: Quedant en pas ara en un altre tema de la principal de la Bisbal, Tico Tico.

Olé! I continuem amb l'orquestra La Chata, que ens fa una versió de tots els èxits de Frank Sinatra.

0: Escolteu, Rosó, una magnífica interpretació del que acabem d'escoltar. I ara ja estem a l'equador del nostre programa. Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat.
1: Bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.
2: L'embalat, un programa de Joaquim Pijuan.
0: I gaudint de la música que vam ballar nosaltres i possiblement també els nostres avantpassats.

I ara l'Orquestra Capitol, la que posa a punt i seguida el nostre programa en un èxit emocionant, millor dit un èxit, Rafael, Mi Gran Noche.

0: I continuem amb la música que va triomfar fa alguns estius, que són Mambo número 5 i Salomé.
1: Ladies and gentlemen.

És la gran orquestra versionant èxits de l'estiu de fa uns quants anyets, i ara continuarem en aquesta mateixa formació musical en aquest No rompas mi corazón.

0: programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes. Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat. Bailando sin fin en la cuerda del amor. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de vés a saber d'aquí.
1: Si és en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. El conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa. Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15 per causes que encara s'estan investigant. El vehicle hauria sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers i 4 unitats terrestres i el servei d'atenció psicològica del SEM. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I dos robatoris de cable aquesta passada matinada afecten a hores d'ara la circulació de trens, segons han informat Adif i Renfe. D'una banda, els trens de l'R13 no circulen entre la Garriga i Centelles per un robatori entre la Garriga i Figaró. D'altra banda, un robatori també de cable, com diem, entre Sant Vicenç de Caldes i Roda de Barà, afecta l'R13, ja que arran de l'incident els trens circulen amb demores que poden superar els 30 minuts de mitjana. Adif apunta que està treballant en la reposició del cable robat i Renfe, mentrestant, ha habilitat busos per al trajecte entre la Garriga i Centelles. I Protecció Civil ha finalitzat aquesta passada matinada l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de pluges intenses, encara que es manté en prealerta. La previsió amb llindars de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts es manté al terç nord-est de Catalunya a partir d'aquest migdia, on es poden concentrar especialment les tempestes al terç nord. A més, aquestes poden anar acompanyades de tempesta i localment de calamarsa o pedra. Pel que fa a l'episodi d'ahir, les xifres més elevades de pluja es van registrar a Artés, al Bages, on van caure 30 litres per metre quadrat en mitja hora, i a Sant Pau de Segúries, al Ripollès, on en van caure 29. I en plana internacional, dos avions de combat espanyols F-18 han abatut un dron que havia entrat sense autorització a l'espai aeri de Romania, a prop d'Ucraïna. Així ho ha indicat el ministre de Defensa romanès, Radomir Huta, en un missatge publicat a X. Al seu torn, el ministre espanyol d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha explicat també a la xarxa X que ha parlat amb la seva homòloga a Romania, la ministra Oana Silvia Toyu, qui ha agraït la intervenció dels pilots espanyols de la policia aèria de l'OTAN que han abatut aquest dron. I tanquem amb els esports. En futbol femení, empat a 2 del Barça en un nou test de pretemporada davant del Manchester City. Graham Hansen i Vicky López van ser les autores dels gols blaugranes. Pel que fa a l'equip masculí, avui juga un nou amistós a Basilea. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Hola, cocos. En general, tenim la percepció de que el temps passa massa de pressa. Ah, però encara sort que ens queda tota la nostra música. Tot seguit et convidem a donar una volta pels èxits de fa just 40 anys.
1: 1986.

Sí, aquest va ser el gran èxit del Jefe, aquell 1986. Jenny, don't lose your heart. Bruce Springsteen. Aquell any, al món, l'1 de gener es feia efectiu l'ingrés d'Espanya a la Comunitat Econòmica Europea. El 28 de gener, el transbordador espacial Challenger esclata als pocs minuts d'enlairar-se. El 25 de febrer, canvi de govern a Filipines, després de la fugida del dictador Marcos, s'iniciava la transició cap a la democràcia al país. El 28 de febrer va ser assassinat el primer ministre suec Olof Palme. El 18 de març, el president francès François Mitterrand, socialista, anomena primer ministre el dretà Jacques Chirac, donant inici a allò que el mandatari va anomenar cohabitació. El 14 d'abril, avions americans bombardegen objectius a Líbia. El 28 d'abril d'aquell 1986 va tenir lloc aquell desgraciat accident nuclear a la central atòmica de Txernòbil, a la Unió Soviètica. En la música, el 8 d'abril, la ídol i cantant japonesa Yukito Okada es va suïcidar a Tòquio, provocant una onada de més de 20 suïcidis entre els seus fans. I la sorpresa ens arribava des de Mònaco quan va triomfar en el món discogràfic la princesa Estefania.

I Stephanie, la princesa de Mònaco, es presentava amb una única cançó en diferents versions i en un format de maxi single a 45 revolucions per minut. El compact disc, el CD, ja s'havia inventat, però encara no funcionava ni a nivell professional ni molt menys encara particular. La cançó era, amb la versió francesa que esteu escoltant, Huracán, en anglès, Irresistible.

0: records de tota una història. Perquè la història no sembla mai història quan l'estàs vivint, oi? Per cert, Cocodril, tu el 1986 ja hi eres, oi? Aquell any, el 17 de gener, Espanya i Israel establien relacions diplomàtiques. El 31 de gener, un dia després de complir la majoria d'edat oficial, el príncep d'Astúries jurava la Constitució. El 19 de febrer, Xavier Arzalluz va ser escollit president del Partit Nacionalista Basc. 12 de març, s'aprova en referèndum l'ingrés d'Espanya a l'OTAN. 1 d'abril, entra en vigor la primera llei d'estrangeria. 22 de juny, el Partit Socialista Obrer Espanyol torna a guanyar les eleccions per majoria absoluta. El 14 de juliol, primera visita d'un primer ministre xinès a Espanya. El 10 de setembre, l'exetarra Yoyes era assassinada per membres de la banda armada. 10 de novembre, Felipe González era rebut per Fidel Castro a l'aeroport de l'Havana. 1 de desembre, després de diversos fracassos i conflictes interns, Manuel Fraga Iribarne anunciava la seva dimissió al capdavant d'Aliança Popular. En el terreny de les llistes de supervendes espanyoles, la gran sorpresa de l'any la van protagonitzar Víctor Manuel i Ana Belén, curiosament amb un tema que no era propi. Estava escrit per Bernardo Fuster i Luis Mendo, amb Villar Castejón, del grup Suburbano.
1: Ahí está viendo pasar el tiempo.
0: Ajá.
1: La Puerta de Alcalá.
0: La Puerta de Alcalá, des d'un doble àlbum anomenat genèricament Para la Ternura, Siempre hay Tiempo, va batre tots els rècords. Va ser cançó de l'estiu, va ser la cançó espanyola més venuda d'aquell 1986.
2: Una

La Puerta de Alcalá. Una d'aquelles cançons de Cocodrils. Sense data de caducitat. Som al 1986. El 3 de maig es celebra el Festival d'Eurovisió. El guanya Sandra Kim i la cançó Jem la vi, representant a Bèlgica.

Gemma Leví. Cantava Sandra Quim. Representant a Bèlgica. I va guanyar el primer premi del Festival d'Eurovisió. Sí, corria 1986. A Espanya va ser representada per el grup Cadillac amb un tema propi, Valentino, i un resultat podríem dir mitjà, perquè va quedar en el desè lloc.

Televisió número 10. Potser no te'n recordes ni d'aquesta ni de la que hem escoltat abans, que va ser la guanyadora, perquè en aquell 1986 ja feia bastant temps que el públic català i espanyol en general no li importava el Festival d'Eurovisió gaire, almenys molt menys que en les dues dècades anteriors, la dels 70 i 60. En canvi, va importar a molta gent que va fer quilòmetres per veure'l de prop la primera i única actuació a Madrid, a l'estadi Santiago Bernabéu, de Frank Sinatra. La segona i última vegada, malauradament, que va poder actuar al país va ser precisament a Barcelona a principis dels 90 i en el recent inaugurat Palau Sant Jordi.

My Lady era la cançó que sonava en aquells moments per les emissores de ràdio i per als seus programes musicals quan Frank Sinatra va actuar per primera i única vegada a Madrid a l'estadi Santiago Bernabéu el 25 de setembre d'aquell 1986. Formava part d'un àlbum amb el mateix títol genèric en producció del millor, de Quincy Jones. Yeah, I think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer. Frankie, ulls blaus Sinatra, en el record dels cocodrils de Catalunya.

Als Premis Grammy d'aquell 1986, el disc de l'any va ser per aquest Higher Love de Steve Winwood. Un autèntic nen prodigi que al llarg de la història ens ha regalat grans cançons. El Premi Grammy a l'àlbum de l'any va ser per Graceland del vell amic Paul Simon.

Paul Simon en solitari en aquell 1986 li va donar per als ritmes calents, per als ritmes amb to africà, i l'invent va funcionar. El seu àlbum Graceland va ser premi Grammy a l'àlbum de l'any. Aquell 1986 també van rebre premis diversos a la interpretació Tina Turner, Barbara Streisand, el malaurat Roald Palmer, els Eurythmics, però la cançó de l'any va ser un tema benèfic interpretada per Dionne Warwick i alguns amics com Stevie Wonder. That's what friends are for.

0: va ser Premi Grammy 1986 de la cançó de l'any, That's What Friends Are For, interpretada per Jaya Warwick i alguns amics. Aquell any, l'escriptor i dramaturg Antonio Buero Vallejo rebia el Premi Cervantes.
1: Escoltes Cocodril Club.

per no perdre la memòria. Cocodril Club amb l'Albert Malla.

anem al cinema? En aquesta fantàstica fàbrica de somnis, aquell 1986 per el que estem passejant avui, els premis Oscar van ser per la millor pel·lícula Platoon, millor director Oliver Stone, millor actor Daniel Day-Lewis, millor actriu Jessica Tandy, millor pel·lícula de parla no anglesa El Asalto, que era holandesa. Per cert, que aquell any Pedro Almodóvar muntava la seva pròpia productora cinematogràfica, mentre el 20 d'octubre la malaguanyada Pilar Miró era anomenada nova directora general de Radio Televisió Espanyola. Però l'Òscar a la millor cançó va ser per Take My Breath Away, de la banda sonora de la pel·li Top Gun, que també es va dir Ídolos de l'aire, protagonitzada per Tom Cruise i Kay Matt Gillis. Era una cançó del grup Berlín. Va ser d'un gran impacte comercial dins i fora de la pantalla. Berlín eren un trio amb veu femenina, Terry i Nan, que per cert va deixar el grup l'any 87, l'any següent.

bé i te'n recordes d'haver-la ballat potser a prop de la persona desitjada, perquè en aquell any les discoteques encara posaven lents. Balades meravelloses per ballar de dos en dos. I en el món del cinema, encara que no van tenir premi Òscar, ens agradaria d'aquell any destacar dues pel·lícules per la seva temàtica i especialment per el que més ens interessa sempre als cocodrils, per la seva música. No va tenir Òscar, però la cançó va ser de les més venudes a mig món. També va ser un autèntic omplepistes. Era de Billy Ocean. Yeah! Tenia un títol original bastant llarguet, When the Going Gets Thought, the Thought Get Going. Aquí, senzillament, a la traducció del títol es va dir Cuando se pone duro. Era la cançó principal d'una divertida pel·lícula d'aventures que ens va agradar tant, i és que érem tan joves, La joia del Nilo. Ah, te s'han recordat, I a la gran pantalla, una guapíssima Catherine Turner, al costat de Michael Douglas i Danny DeVito.

0: I el mes d'octubre d'aquell 1986 s'estrenava a Espanya Se acabó el pastel, pel·lícula dirigida per Mike Nichols i protagonitzada per una parella increïble, Jack Nicholson i Meryl Streep, que es passava mitja pel·lícula embarassada i patint situacions realment embarassoses per culpa del golfo de Jack Nicholson. Però la cançó principal estava escrita i interpretada per la nostra estimada Carly Simon, la que durant els anys 70 va ser parella artística, però també sentimental, d'un dels millors cantautors de la història, de James Taylor. A la gran pantalla, Se acabó el pastel. Tot començava més o menys així.
1: Cari. Richard, ¿quién es ese del otro lado, junto a la del sombrero? Pero no le mires descaradamente.
2: Ellos han decidido amarse y ser fieles el uno al otro, hasta que la muerte les...
3: Mark Forman es columnista en Washington.
1: El amor es soltero.
4: Es famoso por esa razón. Nos ayuda a
1: mantener solterísimo.
5: El amor nos da fuerzas para soportar los sufrimientos. El amor nos siente.

ja tenia el privilegi de realitzar un programa despertador entre les 6 i les 10 del matí de gran audiència, la preocupació a les grans cadenes de ràdio quan el 13 de gener d'aquell 86, Televisió Espanyola, l'única cadena estatal i aquí a Catalunya una de les dues úniques que hi havia, l'altra evidentment era TV3, va decidir començar a emetre també els matins amb el programa Buenos Días. La competència semblava ferotge, però després no va passar gaire res. Els matins van continuar sent de la ràdio. El 18 de maig s'inaugurava el Museu Romà de Mèrida. El 23 de juliol, el príncep Andreu d'Anglaterra es casava amb Sarah Ferguson. Ah, el 86 també va ser l'any de la insurrecció. Manolo García, Quimi Portet i un dels millors grups de la història de la música pop espanyola, El Último de la Fila.

0: El 15 d'octubre d'aquell 1986 es suïcidava Jacqueline Picasso. El 19 de gener moria Enrique Tierno Galván, el viejo profesor.
1: ¡Loqueros! El que no esté colocado, que se coloque y al loro.
2: Queremos que Madrid sea una ciudad viva y la viveza de Madrid depende en gran parte de la viveza de estas plazas que estamos recobrando para el pueblo, para la gente alegre y satisfecha, o para la gente que no está satisfecha pero que no ha perdido la alegría, para el que quiere divertirse y vivir. Y que nadie lo vea mal, que los muchachos y las muchachas pueden abrazarse y pueden besarse sin que esto signifique deshonestidad. Hay más deshonestidad en los que miran que en los que hacen. ¡Vota más!
0: El 30 de març ens deixava James Cagney, l'actor nord-americà, geni del cinema negre. El 23 d'abril, Otto Preminger, cineasta nord-americà de gran prestigi. El 13 de juny, Jorge Luis Borges, escriptor argentí. El 25 de juliol d'aquell 86, moria Vincente Minnelli, el popular cineasta nord-americà. El 31 d'agost, Henry Moore, l'escultor abstracte britànic. El 30 de novembre, Cary Grant, l'actor britànic, tot i que afincat des de la seva joventut a Hollywood, que per molts va ser el més gran dels actors cinematogràfics.

cinematogràfics. El 86, el 13 de juny, també ens deixava Benny Goodman, considerat el més cèlebre clarinetista de jazz.

des de l'estudi Cocodril, avui també voldríem tenir un record per Ulises Montero, el conegut músic de la movida madrilenya, que moria el 29 de desembre d'aquell 1986, famós per les seves interpretacions al saxo, especialment amb un dels millors grups de l'època, els Gabinete Caligari.

0: Aquesta peça es deia Toca-la, Uli. Va ser l'homenatge de Gabinete Caligari a un dels seus grans músics, Ulises Montero, que ens deixava el 29 de desembre d'aquell any. L'any en el que Jordi Llopart va ser campió d'Espanya dels 50 quilòmetres marxa. El Barça de bàsquet guanyava la Recopa d'Europa. I el Real Madrid ho guanyava quasi tot aquell any. Es va proclamar campió de Lliga i també va guanyar la Copa de la UEFA. Per la seva banda, el Saragossa va ser el guanyador de la Copa del Rei de Futbol. Álvaro Pino va guanyar la Vuelta Ciclista a Espanya. Argentina es proclamava campiona del món en el Mundial de Mèxic. Espanya va realitzar un partit històric quan va derrotar la potent selecció de Dinamarca per 5 gols a 1. 4 d'ells, obra d'Emilio Butragueño. Aquesta és la música incidental d'un dels grans èxits comercials de la temporada a la gran pantalla d'aquell 1986. Tot i que per molts crítics era com un videoclip llarg, va tenir un gran impacte comercial. 9 setmanes i media, dirigida per Adrian Lane i protagonitzada per Kim Basinger i Mickey Rourke, que deia:
1: Te quiero, vuelve por favor antes de que llegue a los 50, porque...
0: Recordem que la frase publicitària de la campanya de llançament de l'estrena de la pel·lícula era: Cuando algo está muy caliente, déjalo que se queme. Però abans de la separació, una nit, Mickey li feia l'amor a Kim Basinger sota la pluja. Després ella es va refredar i ell la cuidava, li donava sopetes calentes al llit, mentre de fons sonava aquesta joia, Brian Ferry, el líder de Roxy Music, esclau del teu amor. Slave to Love. Records de tot.

0: programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Algú va dir que l'alegria és un dels principals components de la fórmula de la salut. És clar que sí. Com deia el poeta Mario Benedetti, hay que defender la alegría. A través de 100 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears per la FM. Algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la tele, de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res i alguna vegada has fet tard, t'has despistat o t'has dormit, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos dels últims anys a les plataformes iVox.com o Spotify i també a Google Podcast. Ai, digue-ho als teus amics. Així en serem més. I ja en som molts. En aquesta història que va començar el llunyà octubre de 1993. Últimament, et demano que ens diguis quines són les teves 10 cançons preferides de tota la història, de tota la teva vida. I, evidentment, n'hi ha moltes més. Però el joc està en això, en resumir-ho, en comprimir-ho en 10 temes per compartir amb tots els amics. I esteu participant molts aquí, per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Però han sigut bastants els oients que a través de correu electrònic i també el grup del Facebook, el grup dels oients d'aquest programa, el grup dels seguidors, el grup Cocodril Club, m'han demanat que jo també aporti les meves 10 cançons. Bé, ja sabeu que habitualment en el programa sempre poso alguna d'especial, perquè per sort en tinc moltes. Però avui m'he decidit i a més molt a gust. I començo amb una sintonia per la que sento un amore especial. Era 1984. Vaig utilitzar per la ràdio, però com tantes altres coses, la ràdio està tan vinculada a la vida i als sentiments. Va ser com un conte, va durar 4 dies, però no l'he oblidat mai. El què? Bé, coses que m'estaven passant mentre feia altres plans, com deia John Lennon, mentre m'arribava aquest disc del grup Caso, En cada quilo. I vaig pensar, això està bé. Però després, al pas dels anys, li he afegit un plus de carinyo. Com dieu vosaltres, podrien ser moltes més, però aquestes són les meves 10 per ordre cronològic, no per ordre d'importància. Així que començaré amb una cosa que em tornava boig quan jo ni tenia ni havia arribat als 10 anys, però m'encantava el seu ritme. Bring a Little Lovin', amb Mike Kennedy al capdavant de Los Bravos. Sabeu que és una versió, però que en aquest cas és molt millor que l'original.

Bring a little loving. Dame un poquito de amor. Era el tema central de la segona pel·lícula de Los Bravos, de la seva banda sonora. I a més li donava títol, després de Los Chicos con las Chicas. No era gens habitual en aquell temps, i tampoc ara, que un grup espanyol arribés a les llistes de supervendes de Gran Bretanya o d'Estats Units, que sempre han estat els països que han marcat tendències a nivell internacional. Però els Bravos, que ja ho havien aconseguit amb Black is Black, van repetir amb aquest Bring a Little Loving. El 1968 va arribar al Hot 100 dels Estats Units fins al número 51, que no està gens malament, és a dir, a la meitat de la llista. I com us deia, bueno, jo llavors només coneixia aquesta, com m'imagino que la majoria de vosaltres. Anys més tard, em vaig assabentar que era una versió d'un grup australià, els Easy Beats, que van fer coses molt notables, que m'agraden molt, però que en aquest cas, doncs al costat de la versió dels Bravos, la veritat és que ens agrada molt més la versió. Ja hem escoltat l'original en alguna ocasió aquí al programa, però ara estem amb les meves 10 cançons. En segon lloc, com no podia ser d'una altra manera, la genial Creedence Clearwater Revival. I n'hi ha moltes d'ells que m'agraden, però escolliré, perquè té una anècdota inclosa, Green River. Resulta que ja feia dies que m'agradava molt aquesta cançó i no em podia comprar el disc perquè no m'arribaven els calés per comprar tots els discos que sentia per la ràdio i que m'agradaven, no? Però un diumenge la van posar per la ràdio al matí. El meu pare em va dir, t'agrada molt aquesta? Dic, sí, però és que em falten tants duros per arribar, crec que valia 90 pessetes el single, no? I el meu pare em va donar el que em faltava, però era diumenge i estava tot tancat. Aleshores, vaig recordar que en el vestíbul de Ràdio Barcelona, al carrer Casp número 6, que és l'única emissora històrica que continua estant al mateix lloc des de finals dels anys 20, doncs hi havia una màquina de discos. No una màquina d'aquelles que tenien els bars, que posaves un duro i sonava el disc que havies escollit. No, una màquina que venia discos, com altres màquines, que venien tabac, no? Però ja n'hi havia uns quants que estaven de moda. Vaig anar corrents i estava la que jo volia, així que no em vaig tenir que esperar el dilluns. El mateix diumenge vaig tenir per matxacar-lo, per posar-lo tantes vegades com vaig voler aquest Green River de la Creedence.

era 1969. Creedence Clearwater Revival. Green River. La segona, per ordre cronològic, de les meves 10 cançons especials. Tu també pots participar. Envia'm la teva selecció per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. L'altre dia, al grup del Facebook del programa, el grup Cocodril Club, vaig publicar una foto del meu primer tocadiscos i vaig dir 1966. El meu primer tocadiscos, marca Stiver, va costar 5.000 pessetes, una petita fortuna en aquella època. Sempre agrairé el gran esforç que va fer el meu pare fent hores extres per poder-me'l comprar. Records d'aquella sensació tan excitant de poder escoltar les cançons que t'agradaven tantes vegades com volguessis i compartir-les amb els teus amics. Sensacions que no tornaran mai més. Perquè ara és tan fàcil escoltar les cançons que t'agraden. I immediatament va contestar-me la Rosa Maria Galbany, Om, que va dir: ben cert, Albert, sensacions que no tornaran mai més. A vegades em pregunto si la joventut actual tindrà records tan especials i intensos com nosaltres. A mi, una amiga em va regalar el primer long play, recordo que era el Hotel California dels Eagles, i ben bé vam tardar un parell d'anys a poder tenir el primer tocadiscos. La mare es va treure els 600 que teníem i amb el que li van pagar ens va comprar un equip Vieta. Aquell disc, aquell primer disc, va arribar a treure fum de tant posar-lo. I és que no en teníem cap més, ens diu la Rosa Maria Galbany. Ah, records de tota una història, perquè la història, cocodril, cocodrila, no sembla mai història quan l'estàs vivint, eh? La tercera simbolitza les festes particulars. Quan a mi ja m'agradava fer del capone, el capone los discos, llavors no es deia ni pinxadiscos, ni DJ, ni disjockey, no, era el capone. I clar, d'aquelles festes el record que m'ha quedat, com m'imagino que molts de vosaltres, és que els lents sempre arribaven massa tard, perquè les noies havien d'arribar massa d'hora a casa, no? Si no, el càstig podia ser enorme. Bueno, però tot i arribant tard, si encara no havien marxat les noies, era tan difícil que et diguessin que sí, i tu portaves tota la tarda esperant que arribessin els lents per veure si així tenies l'excusa per apropar-te a la noia que t'agradava, no? El no era el més habitual, eh? Ja ho sabeu, la majoria de vegades. Però de tots aquells lents de les festes particulars, el que més m'emocionava era aquest.

Marie Jolie. La música penetrant dels fills d'Afrodita, Afrodite Child. Ja no hi són cap dels dos, Denis Roussos i Vangelis. Crec que eren cosins. Quina combinació més guapa, més original. Els dos junts, eh? Vangelis posant la música i Denis Roussos la veu. Segur que deuen estar experimentant allà dalt. No, la que a mi m'agradava quan aquelles festes particulars no es deia Marie, com aquesta Maria bonita de Freddy Chucks, no? Com es deia? Ah, sí, es deia Cèlia. Però res, sempre se n'anava amb el xulo Piscines, amb el tio més xulo allà de la festa, no? El que ja m'enteneu. Estem amb les meves 10 aquí al Cocodril Club. El teu Coco. Vosaltres també em feu recordar moltes, moltes coses. Preparant aquesta selecció, he recordat també aquell temps en el que treballava en una oficina per poder-me pagar la ràdio. Sí, a la ràdio no tan sols no cobrava, no. A mi la ràdio i fer pràctiques a la ràdio em costava diners. Jo havia de posar de la meva butxaca els transports, les piles, la gravadora, el micròfon i després esperar que fossin bona gent i passessin per antena el que jo havia gravat, les meves entrevistes, pel carrer o pels famosos que trobava a vegades signant llibres amb uns grans magatzems, per exemple. D'aquells temps d'oficina vull tenir un record per les meves companyes i companys, per l'Anna Maria, per la Loli Grau, per la Rosa Angeli, però sobretot per l'Andreu. L'Andreu tenia 10 anys més que jo era un adolescent, ell ja era un tio així consolidat i vaig aprendre molt d'ell en aquell temps. En principis dels anys 70 era el meu referent, era el meu heroi, i em sap molt de greu que no l'hagi localitzat per enlloc. Fa molts anys que no sé res d'ell i ara amb les xarxes socials no vull pensar per què no hi és, per què no el trobo per internet, perquè sempre estarà en el meu record, per exemple, quan se n'anava el jefe, que era alemany, i ell cantava les cançons de moda. Recordo especialment quan cantava aquesta.

va ser el primer gran èxit de David Bowie a l'estat espanyol. Aquí es va reeditar uns 3 anys més tard de la seva publicació original, perquè la primera vegada no va passar gaire res. Starman, el malaurat David Bowie, sí. Us doneu compte que ens falten molts referents. Nosaltres encara hi som, però ja ens falten molts referents, alguns dels quals van marxar a una edat molt més jove de la que ara tenim nosaltres, no? Aquelles coses que et fan reflexionar i menjar-te una mica el tarro. Però estic molt a gust compartint amb tu les meves 10 cançons especials que no estan aquí en aquesta selecció perquè siguin bones, que també, sinó bàsicament per motius sentimentals. L'altre dia, en el grup del Facebook dels oients d'aquest programa, en el grup Cocodril Club, en el grup que està esperant que tu també t'hi agreguis i diguis la teva, l'amic Joaquín Mateu deia: somos de una generación que mandaba cartas, que bailaba los lentos. Somos una generación que nunca más volverá. Una generación que fue a la escuela y volvió a pie. Una generación que hizo la tarea sola para salir lo antes posible a jugar en la calle. Una generación que pasó todo su tiempo libre en la calle. Una generación que jugaba al escondite cuando oscurecía, que hizo pasteles de barro, que coleccionaba bolitas de canicas, que amaba los chupetines, que hizo juguetes de papel con sus propias manos. Una generación que coleccionó fotos y álbumes de recortes. Una generación que tuvo padres no ancianos. Una generación que se reía bajito antes de dormir, para que los padres no supieran que todavía estábamos despiertos. Una generación que está pasando y que desafortunadamente nunca volverá. Gràcies pel temps que ens has dedicat, amic Joaquín Mateu. Bueno, d'aquella etapa meva a l'oficina, desitjant que la ràdio em donessin una primera oportunitat cobrant i no que em costés diners, recordo especialment de totes les que m'agradaven, que eren moltes, perquè és que a més era una època d'una intensitat i d'una qualitat musical increïble, no? La majoria de les novetats eren boníssimes, però, en fi, destacaré només una d'aquella època.

0: Long, long time. Sí, sí, fa molt de temps, de quasi tot. And I think it's gonna be a long, long time. Però hi ha cançons sense data de caducitat, com aquest, increïble. Rocketman, per sempre, Elton John. Recentment, una versió de Dua Lipa l'ha portat una altra vegada al primer lloc de les pistes de ball i de les emissores de ràdio musicals, i els més joves la ballen amb nous arranjaments.
1: Escoltes Cocodril Club.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Quines serien les teves 10 cançons preferides de tots els temps? Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. A petició d'alguns de vosaltres, avui estem compartint les meves. I és clar, Carly, el meu primer amor musical, Carly Simon, me la va presentar Rafael Túria en els seus fantàstics programes plens d'enginy, de personatges i de bona música que feia als anys 70, especialment els dissabtes a la tarda a Ràdio Barcelona, el Túria i sus afluentes, Sabadeando, en fi, una ràdio innovadora que no ha deixat empremta, perquè pràcticament ara ja no fa ningú aquest tipus de ràdio. Potser nosaltres som els últims romàntics. Bueno, de Carly Simon m'agraden gairebé totes, però no posaré cap de les més conegudes per fer-ho una miqueta diferent, no? A més, em sembla que aquesta, encara que no l'hagis sentit mai, et pot agradar a la primera. It was so easy then.

It Was So Easy Then. Carly Simon. Aquesta cançó diu: era tan fàcil aleshores. Sí. Llavors, en aquella època d'adolescència i primers anys de joventut, tot era molt més fàcil, no? Després ens vam començar a complicar la vida de mala manera. Bé, però segueixo amb les meves 10 especials. El 1974, primer viatge a París, primer dels 14 que he fet, perquè és la meva ciutat preferida. Però aquest és un altre tema. En aquell primer viatge no teníem un duro. El Jaume i jo no podia conduir encara, no tenia carnet. Anàvem amb el seu 850 de segona mà, que s'escalfava moltíssim. Era el mes d'agost, per tant, havíem de dormir de dia i conduir de nit, que feia més fresqueta. I de nit captàvem perfectament Radio Luxembourg, que em va presentar com una novetat d'aquell moment, agost del 74, una cançó que per sempre més m'ha agradat tant com la primera vegada. Del canadenc Gordon Lightfoot.

per si t'interessa. La cançó es diu Sound Down i ell és Jordan Lightfoot. Espero que t'hi trobis molt a gust aquí al club i en aquesta part del programa compartint les meves 10 cançons especials. El 1977 ja em podia considerar professional de la ràdio. Estava en plantilla fix d'una emissora històrica de Ràdio Terrassa, que després a la FM va ser Radio Club 25. I jo vivia a Barcelona. Un matí, a quarts de vuit aproximadament, anava cap a Terrassa, que jo començava en antena doncs, a dos quarts de nou, escoltant Ràdio Barcelona amb un programa despertador que feia Pepe Navarro. Sí, sí, el del Mississippi, molt abans, presentava programes musicals boníssims, amb molta marxa, molt ben quadrats els discos, molt ben escollits. Aquell era un Pepe Navarro ideal per mi, no? Bueno, em despertava en el viatge a Barcelona-Terrassa. I un dia va presentar un grup nou, desconegut, Dire Straits, i va dir que això es deia Sultan Sob Swing. Bueno, gairebé paro el cotxe al mig de l'autopista perquè no podia estar per dues coses a la vegada. No podia estar escoltant aquella cosa que m'estava causant un impacte tremendo i al mateix temps conduir. A l'arribar a Terrassa vaig començar a trucar totes les discogràfiques a veure de qui era, de quina editora era aquest disc per tenir-lo i posar-lo immediatament al meu programa.

Sultan Sapslinga. El primer gran èxit de Dire Straits, que en castellà podríem traduir com Terribles Estrecheces, perquè quan van començar no tenien ni un duro. Ah, i aquest regal final, aquesta guitarreta de Mark Knopfler. Fota-li! Són les meves 10 cançons especials. Espero les teves per compartir-les amb molt de gust. Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Me'n queden dues. Aquesta no sé per què. Bueno, sí que sé per què. Forma part d'aquestes 10. Ja us he dit que són bones, però no estan perquè siguin bones, que també ho són, sinó per motius sentimentals. És de 1984 i d'un senyor d'un únic èxit, un one-hit wonder, Nick Kershaw.

Vaig tenir l'ocasió d'entrevistar-lo personalment. És anglès. Va venir al meu programa Los Musicales de la cadena catalana. Nick Kershaw. Will It Be Good. 1984. Seria bo. El cas és que jo sempre us demano, entre altres coses, les vostres 10 cançons preferides de tots els temps, i m'ha passat, pues, com a vosaltres, que n'hagués posat moltes més, no? Però com que porto el programa, almenys podria posar la onzena, no? És que, esclar, jo les he escollit per motius sentimentals i us he explicat aquests motius pràcticament a cada cançó. Hi ha una que vaig tardar 40 anys en tenir, i per això jo crec que hauria de formar part, perquè mai he tardat tant en aconseguir una cançó amb una bona còpia, ni tant he tingut tant interès mai durant 40 anys en recordar-me d'una cançó i de voler-la tenir sencera i amb una bona qualitat. Bueno, la història va ser que jo gravava de la ràdio les cançons, però també algunes presentacions, perquè em volia dedicar a això quan era molt jovenet, i també gravava trossos de les locucions dels locutors de l'època, no? I un dissabte a la tarda, a Ràdio Barcelona, Rafael Túria va presentar una novetat que em va encantar, però jo

vaig prema el play rec quan la cançó ja estava començada. A més, era ona mitjana, amb la qual cosa durant 40 anys he tingut aquesta cançó amb mala qualitat de so i, a més, només tenia un fragment. I no hi havia aplicacions per identificar una cançó, però quan van començar aquestes aplicacions, el Shazam i tot això, tampoc la trobaven, o sigui, no estava registrada realment. Era un, això encara em va picar més, no? I vaig començar a preguntar, per exemple, a José Ramón Pardo, que és un gran expert en música, i no la va identificar. I a altres amics, a Quique Rodríguez Fina, per fi Quique la va trobar. La va trobar, i llavors ja el saber el títol i l'intèrpret, perquè el títol podria ser Rosalie, perquè ho diu diverses vegades, però buscant per Rosalie no sortia aquesta versió, sortia altres cançons que es deien Rosalie o alguna cosa relacionada amb Rosalie. Però el tema estava en trobar l'intèrpret, que resulta que era Sam Neely, i quan jo el vaig localitzar, pobret, ja ens havia deixat, perquè això hauria ser el 2008-2009 i ell se'n va anar a l'altra dimensió el 2006. Bueno, buscant per internet aquestes coses, a vegades coses bones que tenen les noves tecnologies, un senyor de Canadà va ser tan amable d'enviar-me el vinil original.

Quina llàstima, ja arribo a la última, una de Batiato, em posaria 50. Però ell va haver-hi una temporada que sempre acabava els seus concerts amb aquesta i l'auditori era una festa. El Centro de Gravedad Permanente. Encantat, tot un plaer. No perdis la sintonia. Cuc.

0: de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix. Yo sé que te va a joder
1: recordarme las canciones tristes. La teva companyia diària.

0: diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
2: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canela embossada poden convertir-se en un focus de cria.
1: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
2: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots podem...
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Itàlia manté la tensió amb Espanya ampliant la suspensió de l'espai Schengen en una data clau de les vacances, com és aquest pont del mes d'agost.
5: Tot això coincideix amb el punt àlgid de les ocupacions turístiques a Catalunya durant aquesta temporada d'estiu.
4: Repassem la resta de titulars que ens deixa la jornada de Lladuc. Bon dia.
5: Bon dia, Eduard.
4: En plana de successos, el conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, a la comarca del Bages.
5: Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
4: Incidències també a Rodalies amb dos robatoris de cable aquesta passada matinada que afecten la circulació de trens.
5: Els trens de l'R3 no circulen entre la Garriga i Centelles i a l'R13 hi ha demores d'uns 30 minuts entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà.
4: I pel que fa al temps, després d'un dissabte amb tempestes que van regar gran part del país, avui el Meteocat ha tornat a activar els avisos de perill.
5: Protecció Civil també ha activat l'alerta del Pla Inuncat. Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles.
6: Aquesta tarda les tempestes seran les protagonistes a Catalunya. Altre cop, de forma intensa, començarem després de l'hora de dinar amb aquestes tempestes que apareixeran al Pirineu i Prepirineu i també a les Terres de l'Ebre, sobretot pel sector de la Terra Alta. També apareixeran algunes tempestes sobre les 4, 5, 6 de la tarda al sector del Vallès Occidental, Vallès Oriental i el Penedès. Són unes tempestes que es desplacen cap a les comarques gironines i de fet s'espera que sobre les 7-8 de la tarda el sector d'Osona, la Selva, el Baix Empordà, el Gironès hi hagin forts ruixats i fortes tempestes que també poden afectar el nord del Maresme. Uns ruixats que desapareixeran ja cap al vespre. En canvi, a l'interior tindrem més tranquil·litat, alguns núvols i no descartaríem també que algun ruixat arribi a l'àrea metropolitana de Barcelona.
4: I en cultura, el documental Operació Hiperita, la trama civil de la Guerra Química, ha guanyat el Premi del Públic de la secció de Memòria Històrica del Cerdanya Film Festival.
5: Produït per TAC12 i coproduït per la xarxa Radio Televisió Espanyola i 3CAT, el documental consolida així el seu recorregut pels festivals de cinema del país.
4: I pel que fa als esports, Espanyol arrenca aquesta tarda el seu camí a la Lliga 2026-2027. Els blanquiblaus s'enfronten al Llevant a l'RCD Stadium a partir de les 7 de la tarda. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Eduard París. Com us expliquem, Itàlia manté la tensió amb Espanya pels controls fronterers en ple pont del 15 d'agost, una de les dates amb més mobilitat de l'estiu, i el conflicte arriba precisament quan milions de persones es desplacen per Europa i Catalunya també viu un dels seus moments de màxima activitat turística de tot l'any.
5: Roma va recuperar els controls a les connexions aèries i marítimes procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta a finals de juliol. El govern de Giorgia Meloni ho justifica per raons de seguretat i pel temor que una nova arribada massiva de migrants a Ceuta pogués tenir conseqüències més enllà de la frontera espanyola.
4: A més, el ministre italià de l'Interior, Matteo Piantedosi, defensa que la mesura és preventiva i que s'aixecarà quan desapareguin completament els riscos. I ahir mateix, dia 15 d'agost, el ministre d'Exteriors, Antonio Tajani, insistia en aquesta mateixa línia, que Roma vol mantenir els controls mentre consideri que hi ha risc d'immigració irregular o fins i tot d'infiltració terrorista.
5: Madrid, en canvi, considera que la resposta italiana és desproporcionada. Espanya va reclamar a Roma que retirés els controls i davant la negativa italiana va respondre establint controls aleatoris als passatgers procedents d'Itàlia. Les forces de seguretat del Marroc van frustrar ahir, com a mínim, un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat autònoma de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat a les afores de la localitat fronterera d'Efnidek.
4: Tot això, com diem, aquest conflicte entre Espanya i Itàlia continua en marxa, mentre a Catalunya també està en marxa aquesta temporada alta d'estiu i en aquest cas de mobilitat turística. Anem en aquest cas al turisme, ens anem a fixar, com diem, en aquest turisme interior de Catalunya, que en aquest cas ha notat un descens del nombre de visitants en el que portem d'estiu.
5: Hem pres el pols als viatgers que han escollit passar les vacances a Osona i el Ripollès, dues comarques que han notat menys visitant. Norma Lebrero.
7: Vic ha rebut aquest mes de juliol turisme català, de França, dels Estats Units i de Bèlgica, però n'ha rebut menys que altres anys. Bet Piella és primera tinent d'alcalde.
8: El juliol ha anat bé, el que passa que hi ha una dada molt clara, que és que hi ha hagut aproximadament un 30% menys de visitants que entren a l'oficina de turisme, que no vol dir que siguin visitants a la ciutat de Vic, perquè nosaltres podem comptabilitzar els que venen a informar-se a l'oficina de turisme. De les 1.500 aproximadament persones que han vingut a informar-se, turisme de Catalunya, el turisme local, és pràcticament el 60-70% d'aquests usuaris.
7: Ho han notat també una mica més amunt, a Ripoll, on han detectat una anomalia respecte a altres anys. Ho explica Virtu Quadros, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Ripoll.
9: Mes de juliol, per exemple, ens ha augmentat el públic català i ens ha baixat l'espanyol i l'estranger, i en canvi a l'agost el que ens ha passat és que el català ha baixat i ens ha pujat a l'estranger i a l'espanyol. La qual cosa és estranya, perquè normalment els estrangers venien més al mes de juliol.
7: I llavors, on han anat de viatge els catalans? El Japó ha estat una de les destinacions estrella de l'estiu i des de les agències recomanen alguns països per evitar massificacions. En dona algunes idees Gabriel Arranz, de Montitud Viatges de Granollers.
10: Haría como circuitos, sobre todo en los países que a lo mejor no hay tanto turista, como por ejemplo Paraguay o Guatemala, porque creemos que son destinos que tienen muchísimo para ofrecer, que están muy desconocidos y en los que hay mucha cosa que hacer, súper divertido y se puede pasar mucho mejor con una experiencia muy buena.
7: D'anomalia no n'hi ha hagut a la Costa Brava, on han tornat a tenir platges ben plenes aquesta primera part de l'estiu.
4: Obrim plana de successos. El conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, a la comarca del Bages.
5: Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i 4 unitats terrestres i el servei d'atenció psicològica del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
4: I un altre accident a la xarxa viària, en aquest cas una col·lisió entre un cotxe i un vehicle pesant que deixa 5 persones afectades, 2 adults i 3 menors, tal com ha informat el sistema d'emergències mèdiques. Els fets s'han produït a l'AP7, al terme municipal de l'Arbós, al Baix Penedès.
5: Per aquest incident s'han activat 6 unitats del SEM i un helicòpter medicalitzat. Entre els ferits hi ha un menor en estat crític traslladat a l'Hospital Sant Pau. Un home en estat menys greu portat al mateix centre mèdic. Una dona en estat menys greu traslladada a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. I 2 menors menys greus també desplaçats a aquest darrer hospital.
4: Marxem ara a Rodalies. 2 robatoris de cable aquesta passada matinada afecten la circulació de trens, segons han informat Adif i Renfe.
5: D'una banda, els trens de l'R3 no circulen entre la Garriga i Centelles per un robatori de cable entre la Garriga i Figaró. D'altra banda, un robatori de cable entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà afecta l'R13, ja que arran de l'incident els trens circulen amb demores que poden superar els 30 minuts de mitjana. Adif apunta que està treballant en la reposició del cable robat. Renfe, mentrestant, ha habilitat busos per al trajecte entre la Garriga i Centelles.
4: Seguim amb successos, en aquest cas amb un incendi, perquè els bombers treballen amb 11 dotacions a l'exterior d'un magatzem proper a l'A22, a Lleida.
5: Segons els bombers, el foc ja està controlat i ha afectat la façana i cremat un carretó elevador, un depòsit de gasoil i els motors de refrigeració de la nau. Per aquest incendi a Lleida, el SEM ha activat una ambulància i està atenent un afectat per inhalació de fum.
4: I també els bombers han hagut de desallotjar un edifici a Berga després que s'hagin ensorrat parcialment les teulades de tres cases deshabitades.
5: Segons han explicat bombers, l'ensorrament de les teulades és en tres cases al carrer Buixader de Berga i l'avís l'han rebut quan passaven 7 minuts de les 10 del matí. Arran dels fets, han decidit desallotjar preventivament un edifici ubicat al carrer del Carme número 10 i han senyalitzat la via perquè no hi passi ningú.
4: I Catalunya continua pendent durant la jornada d'avui de l'evolució de les tempestes després de l'episodi de pluges intenses que ahir ja va afectar bona part del territori, especialment el nord i el centre del país.
5: Protecció Civil ha desactivat aquesta matinada l'alerta del Pla Inuncat, però manté la prealerta per la previsió de noves precipitacions intenses. Aquest diumenge es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al terç nord-oest i a partir d'aquest migdia al terç nord. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra. Ahir el telèfon 112 va gestionar 176 comunicacions relacionades amb 103 incidents provocats per les pluges. Els registres més elevats es van assolir a Artés, al Bages, amb 30 litres per metre quadrat en només mitja hora. A Sant Pau de Segúries, al Ripollès, se'n van registrar 29,2 i a la Muntanyola, a Osona, 21,6. De cara a aquesta tarda, Protecció Civil demana extrema la precaució en els desplaçaments i en activitats en zones inundables. També recorda que cal evitar creuar rius, rieres i barrancs, especialment durant els episodis de precipitació intensa.
4: La darrera actualització d'aquest avís de situació meteorològica de perill, com diem, per part del Meteocat, deixa 7 comarques amb nivell 3 de perill, un perill alt de 3 sobre 6, i 10 més amb perill moderat. S'esperen, com diem, xàfecs que poden arribar fins als 20 mil·límetres per metre quadrat en només mitja hora i que aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, com ja va passar durant la jornada d'ahir. Les comarques són l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, Osona i la Selva. I aquest dilluns es compleixen 9 anys dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils del 17 i 18 d'agost de l'any 2017, quan allà mateix es van causar en total 16 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits. Ens dona tots els detalls Norma Lebrero.
7: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, Said Ben Yadza, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van morir.
4: Parlem ara de videojocs, perquè durant l'estiu tenim més temps lliure i molta gent aprofita precisament per convertir-se en gaming o en gamer, perdó.
5: Una activitat que pot servir per desconnectar i evadir-se de l'estrès, però que si se'n fa un ús excessiu també pot acabar afectant el nostre dia a dia. Ens ho explica amb més detall Núria Pereira.
11: Jugar a videojocs és per molts una manera de desconnectar. De fet, un estudi recent sobre els hàbits dels jugadors a Catalunya assenyala que el 43,5% els utilitza com una via d'escapament davant de l'estrès. Els experts recorden que per si sol jugar no és una conducta problemàtica. En parla Marta Balaguer, vocal de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
12: Bueno, pues, sí, pot funcionar i de fet funciona, no?, com qualsevol altra activitat que puguem fer en el dia a dia per desconnectar de l'estrès, per disfrutar el que ens agradi.
11: El límit, però, arriba quan el videojoc deixa de ser una activitat de lleure i comença a interferir en la vida quotidiana.
12: Quan tot el nostre dia a dia gira al voltant del joc, quan deixem de dormir i anem cansats de treballar, doncs aquí ja ens hauríem de començar a preocupar. Quan deixem de relacionar-nos, quan deixem quan deixem de banda les nostres responsabilitats.
11: Però el gaming també pot tenir beneficis. Segons l'especialista, depenent del tipus de joc, es poden estimular diferents funcions cognitives. A més, els videojocs en línia també poden ser una forma de socialitzar, especialment quan es comparteix l'activitat amb amics.
12: Si jugues, no, online, doncs a més estàs amb amics, estàs mantenint relacions socials, no són les típiques, no, de quedar amb una persona a fer un cafè i xerrar, però sí que estàs compartint una activitat social. El gaming també està com molt demonitzat, en el sentit de que sempre relaciona molt amb addiccions, amb pèrdua de temps d'alguna manera, amb activitats poc estimulants, però realment no és així. Són activitats, depèn del joc, clar, però pot ser una activitat molt estimulant.
11: En el cas dels infants i adolescents, però, els experts insisteixen en la importància de la varietat. No es tracta només de limitar les hores de pantalla, sinó de garantir que el videojoc comparteixi espai amb l'escola, els deures, l'esport, les relacions socials i altres formes d'oci.
4: Obrim plana local. Comencem parlant d'obres. Palamós al Baix Empordà ha adjudicat aquestes obres, com diem, d'accessibilitat i restauració de la platja gran, que començaran just després de l'estiu.
5: Es tracta de la segona fase de la reforma del Passeig del Mar. Ens ho explica des de Ràdio Palamós Carles Ribas.
13: L'empresa Bigues Grup SL de Granollers és l'adjudicatària de les obres de restauració i millora de l'accessibilitat a la platja gran de Palamós. S'ha adjudicat l'obra per un preu de més d'1.300.000 euros, amb l'IVA inclòs, uns 200.000 euros per sota del preu de sortida. El projecte inclou renaturalitzar el que era l'antic aparcament de cotxes i restaurar la sorra de la platja, que s'ha vist contaminada per la pols del paviment de Sauló. Laura Lafarga, regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palamós.
14: I la segona fase és la transició entre el passeig i la sorra i la platja. És d'alguna manera ve a ocupar el que era l'aparcament, i el que fa és primer la restauració de tota la vegetació que hi havia abans de que hi hagués l'aparcament de Sauló, i després es creen unes plataformes augmentant l'accessibilitat.
13: Un cop acabi l'estiu, aquestes obres tenen una previsió de durada de 5 mesos.
4: I seguim a la demarcació de Girona, perquè precisament a Girona capital es deixa definitivament i simbòlicament enrere la sequera amb l'obertura de la font de la plaça Marquès de Camps. Ens ho explica des de Televisió de Girona Xavi Morlans.
15: Ja fa mesos que l'Ajuntament de Girona va anunciar la reobertura progressiva de les fonts ornamentals de la ciutat, després de la millora en la situació de sequera gràcies a les pluges dels darrers mesos. Ara aquesta reobertura ja és una realitat. La font de la plaça Catalunya fa setmanes que funciona, i la de la plaça Marquès de Camps ho ha fet en els darrers dies. Per això hem parlat amb Lluís Borrell, membre del col·lectiu Eixarcolant, que qüestiona si aquest és el moment adequat per tornar a posar totes aquestes fonts en funcionament.

Obrim ja el bloc cultural. Parlem del documental Operació Hiperita, la trama civil de la guerra química, que ha guanyat el Premi del Públic de la secció de memòria històrica del Cerdanya Film Festival 2026, produït per TAC12i, coproduït per la xarxa Radio Televisió Espanyola i 3CAT. El documental consolida així el seu recorregut pels festivals de cinema del país.

0: El documental dirigit per Toni Orensanz i Joana Zapata ja va rebre el reconeixement del FICCAT, on va obtenir el premi a la millor producció de les comarques tarragonines el passat mes de juny. Operació Hiperita recupera un episodi poc conegut de la història contemporània, el bombardeig espanyol amb armes químiques contra la població civil del Rif, al nord del Marroc, durant la Guerra del Rif, ara fa un segle. La investigació posa el focus no només en l'ús d'aquestes armes, sinó també en la trama civil i industrial que hi va haver al darrere i també amb el paper que hi van tenir les empreses i laboratoris catalans.
1: Són bombes C5, són de 20 quilos, de 20 quilos d'hiperita.
2: I seguim amb més cinema. La producció Lejos de los Árboles, de Meritxell Colell Aparicio, ha rebut dos importants reconeixements de la crítica a la 79a edició del Festival Internacional de Cinema a Locarno, a Suïssa.
0: Per una banda, el Premi FIPRESI, atorgat per la Federació Internacional de la Premsa Cinematogràfica, i també el Bocalino d'Oro a la millor pel·lícula, concedit per la crítica independent suïssa. La pel·lícula, una coproducció entre Espanya, Perú i Itàlia, es va estrenar internacionalment a Locarno el passat 13 d'agost.
2: Parlem ara de festivals. Mònica Naranjo ha convertit aquest dissabte el Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà en una celebració dels seus 30 anys de carrera.
0: La cantant de Figueres ha passat pel Guíxols Arena en el marc de la seva gira Greatest Hit Concerts, amb un espectacle de gran format amb llums, coreografia i canvis de vestuari en què s'ha repassat alguns dels èxits de la seva trajectòria, com Desatamé, Sobreviviré, Europa o Empiezo a recordarte, en una exhibició de potència vocal.
2: Són les 2 i gairebé 21 minuts. Moment de parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol, perquè l'Espanyol arrenca aquesta tarda el seu camí a la Lliga 2026-2027. Els blanquiblaus inicien la competició avui amb el partit que els enfrontarà al Llevant a partir de les 7 a l'RCD Stadium.
0: Els pericos, que només han aconseguit dues victòries en els 6 partits de pretemporada disputats, esperen començar amb bon peu la temporada regular. En aquest sentit, el seu entrenador, Manolo González, assegura que l'equip ha de continuar evolucionant com ho han fet en els dos últims cursos.
4: El primer objetivo es conseguir la salvación lo más rápido posible, siempre digo lo mismo. Eso te... vuelvo a decir lo mismo siempre, si la jornada 30 tú tienes la salvación conseguida, quiere decir que vas a luchar por una cuota mucho mayor. Es el primer objetivo que nos marcamos, creo que el 70% de los equipos de primera división, y a partir de ahí pues vamos a ser ambiciosos en la medida de lo posible, intentar llegar lo más alto posible, superar la clasificación de las dos temporadas anteriores si podemos.
2: Per la seva banda, el Barça, que no s'estrenarà en Lliga fins a la setmana que ve perquè alguns internacionals van arribar a les semifinals del passat Mundial, també juga aquesta tarda, en aquest cas un nou amistós de pretemporada.
0: Els blaugranes són a Suïssa per jugar davant el Basilea a partir de 4:45 de la tarda. L'entitat catalana disputarà el seu cinquè amistós d'estiu, ja sense Ferran Torres, traspassat al PSG per 50 milions i en plena negociació amb el Manchester City per incorporar a Rodri.
2: I a segona divisió, amb Girona i Sabadell en competició, també la competició, com diem, ha començat aquest mateix cap de setmana.
0: Els gironins obren el foc a Montilivi amb el Leganés a partir de les 7 de la tarda. Pau Villafañé, Girona FM.
5: L'equip gironí torna a la categoria de plata 4 anys després i ho fa després d'una pretemporada amb poques alegries, tant pel que fa a resultats com pel poc moviment del mercat de fitxatges. Els gironins no defugen l'etiqueta d'aspirants a l'ascens directe, però encara els queden deures per fer els despatxos. De fet, l'equip torna a encarar l'inici de Lliga marcat per la inestabilitat a la plantilla, tal com va passar la temporada passada. Quique Álvarez és l'entrenador del Girona.
6: I jo crec que amb el que tenim, demà estarem preparats per competir bé. Està clar que haurem d'estar i millorarem i estarem millor preparats més endavant que no ara, però estic segur que estarem preparats.
5: Amb tot plegat, avui a les 7 de la tarda el Girona es prepara per un debut que pot marcar el to i els nervis de l'afició en aquest inici de temporada.
0: Per la seva banda, el Sabadell no s'estrenarà fins dilluns en la seva visita al camp de l'Sporting de Gijón.
2: Seguim amb futbol, en aquest cas femení. La Lliga F no comença fins d'aquí dues setmanes, però el Barça, el Badalona Women i l'Espanyol van disputar ahir partits amistosos.
0: Les blaugranes van empatar al camp del Manchester City, malgrat avançar-se amb dianes de Graham i Vicky López. Martina Fernández i la jugadora noruega analitzaven de manera positiva el partit.
7: Bé, molt bé, el segon partit de la pretemporada, crec que hem estat bé, la primera part crec que hem fet un bon futbol, una bona actitud, una bona defensa, i minuts per tothom, així que molt contentes.
8: Sí, yo creo que igualmente que nos ha marcado dos, la gente que ha entrado, que tiene 15 años casi todas, han hecho muy bien, han entrado poco a poco bien en el partido, y bueno, es pretemporada, es para aprender y ajustar cosas.
2: Mentrestant, blanquiblaves i badalonines s'enfrontaven a la ciutat esportiva Dani Jarque en triomf de les de Sara Monforte per 1-0 amb gol de Bicho.
0: L'autora de la diana de l'Espanyol i Sonia Majarín, jugadora del Badalona, valoraven positivament aquest enfrontament.
9: Sí, a ver, la verdad que súper feliz siempre de ayudar al equipo y de pues poder sumar un gol y nada, ojalá vengan muchos más.
10: Bueno, creo que al final estamos en los primeros partidos, que como bien lo dices, es un partido de pretemporada. Creo que todavía nos faltan por encajar piezas y creo que también nos viene súper bien partidos como este para acercarnos más a la competición, ya que está dentro de dos semanas.
2: Per cert, una altra informació en aquest cas del Barça femení, perquè Clara Serra Jordi s'ha lesionat durant la concentració de la selecció espanyola sub-20.
0: La jugadora del Barça i pesa clau en els plans de Pere Romeu s'ha fet mal al canell dret i ja és a Barcelona on li faran unes proves per saber l'abast de la lesió. Serra Jordi s'ha fet mal durant la concentració del combinat que prepara el Mundial que es disputarà a Polònia a partir del 5 de setembre.
2: I encara més futbol, perquè aquesta tarda es disputarà el trofeu Vila de Gràcia, que es podrà veure en directe íntegrament per la plataforma La Xarxa Més.
0: A 6:45 de la tarda, l'Europa femení jugarà contra l'AEM. I a les 9 de la nit, l'Europa masculí se les veurà amb el Manresa.
2: I acabem parlant d'atletisme. Els europeus que es disputen a Birmingham, Meritxell Solés ha penjat la medalla de bronze en la modalitat per equips de la marató.
0: L'atleta batgenca ha quedat 20 en la classificació.
2: Com diem, l'atleta baixenca ha quedat 20a a la classificació individual, però ha pogut sumar aquest metall després de que l'equip espanyol hagi quedat tercer per darrere de la Gran Bretanya i Itàlia. És la tercera medalla catalana en aquests europeus, després de l'or del gabanenc Paul McGrath en la mitja marató de marxa i el bronze de la mataronina Raquel González en la modalitat de marató també en marxa atlètica. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Us ha parlat Adrià Duc i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
11: La xarxa de comunicació local.
3: Continguts en xarxa.
12: Entre les estrenes de la setmana destaca El final de Oak Street, una proposta de ciència-ficció dirigida pel reconegut director David Robert Mitchell. També arriba Palestina 36, un drama històric ambientat durant la revolta palestina de 1936 contra el domini colonial britànic. I Chema de la Peña estrena Días de Agosto, un conte d'estiu protagonitzat per Maggie Cervantes.
13: ¿No visteis anoche esa extraña luz?
14: ¿Qué extraña luz?
13: El viento empezó a soplar muy fuerte. Starbuck estaba asustado y no paraba de ladrar.
12: El final de Oak Street segueix una família que després d'un misteriós fenomen còsmic veu com el seu barri és arrencat del món quotidià i transportat a un entorn i una època completament desconeguts i infestats de criatures prehistòriques. Per tal de sobreviure, els protagonistes hauran de mantenir-se units. Amb Anne Hathaway i Ewan McGregor de protagonistes, el film també es podrà veure en sales IMAX.
15: ¿Por qué vas tantas veces a Jerusalén?
16: Porque allí tengo un buen empleo.
17: Pero...
14: Perdemos tierras cada día. Muchos han sido expulsados de sus tierras.
12: A Palestina 36, la cineasta Marie Jassy ens mostra les aldees palestines de 1936 rebel·lant-se contra el colonialisme britànic. El jove Yusuf dubta entre protegir la vida que coneix o unir-se a aquells que ho arrisquen tot per la llibertat del seu poble. La pel·lícula destaca especialment pel seu repartiment, amb noms destacats com el de Jeremy Irons o l'actriu i directora Hiyam Abbas.
15: Después nos bañamos.
12: El film Días de Agosto, de Chema de la Peña, és un thriller espanyol ambientat durant unes vacances d'estiu que es compliquen quan apareixen secrets familiars i relacions inesperades. Amb les Canàries com a escenari, Días de Agosto no és només una pel·lícula sobre el que deixem enrere, sinó sobre tot allò que, malgrat el temps, encara ens continua perseguint.
16: Hola.
17: ¿Cuánto quieres? ¿Estás montando una película tú sola?

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Itàlia manté la tensió amb Espanya ampliant la suspensió de l'espai Schengen durant una data clau de les vacances, com és aquest pont, del 15 d'agost.
4: Tot i això, coincideix amb el punt àlgid de les ocupacions turístiques a Catalunya durant aquesta temporada d'estiu.
2: Repassem la resta de titulars de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
2: En successos, el conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, al Bages.
4: Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
2: Hi ha rodalies, dos robatoris de cable aquesta passada matinada afecten la circulació de trens, segons informa Renfe i Adif.
4: Els trens de l'R3 no circulen entre la Garriga i Centelles i a l'R13 hi ha demores d'uns 30 minuts entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà.
2: I després d'una jornada d'ahir amb tempestes que van regar gran part del país, avui el Meteocat torna a activar els avisos de perill.
4: Protecció Civil també ha activat l'alerta del Pla Inuncat. Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles.
5: Aquesta tarda les tempestes seran les protagonistes a Catalunya. Altre cop, de forma intensa, començarem després de l'hora de dinar amb aquestes tempestes que apareixeran al Pirineu i Prepirineu i també a les Terres de l'Ebre, sobretot pel sector de la Terra Alta. També apareixeran algunes tempestes sobre les 4, 5, 6 de la tarda al sector del Vallès Occidental, Vallès Oriental i el Penedès. Són unes tempestes que es desplacen cap a les comarques gironines i de fet s'espera que sobre les 7-8 de la tarda al sector d'Osona, la Selva, el Baix Empordà, el Gironès hi hagin forts ruixats i fortes tempestes que també poden afectar el nord del Maresme. Uns ruixats que desapareixeran ja cap al vespre. En canvi, a l'interior tindrem més tranquil·litat, alguns núvols i no descartaríem també que algun ruixat arribi a l'àrea metropolitana de Barcelona.
2: I el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la guerra química, ha guanyat el premi del públic de la secció de memòria històrica del Cerdanya Film Festival 2026.
4: Produït per TAC12 i coproduït per la xarxa Ràdio i Televisió Espanyola i 3CAT, el documental consolida així el seu recorregut pels festivals de cinema del país.
2: I en els esports, l'Espanyol arrenca aquesta tarda el seu camí a la Lliga 2026-2027 enfrontant-se al Llevant a partir de les 7 a l'RCD Stadium. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Eduard París. Itàlia manté l'atenció amb Espanya pels controls fronterers en ple pont del 15 d'agost, o en aquest cap de setmana d'agost, com diem, una de les dates precisament amb més mobilitat de tot l'estiu, i aquest conflicte arriba precisament quan milions de persones es desplacen precisament durant aquestes vacances i Catalunya viu un dels moments de màxima activitat turística de tot l'any.
4: Roma va recuperar els controls a les connexions aèries i marítimes procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta de finals de juliol. El govern de Giorgia Meloni ho justifica per raons de seguretat i pel temor que una nova arribada massiva de migrants a Ceuta pogués tenir conseqüències més enllà de la frontera espanyola.
2: El ministre italià de l'Interior, Matteo Piantedosi, defensa que la mesura és preventiva i que s'aixecarà quan desapareguin completament els riscos. Ahir mateix, el ministre d'Exteriors, Antonio Tajani, insistia en aquesta mateixa línia, que Roma vol mantenir els controls mentre consideri que hi ha risc d'immigració irregular.
4: Madrid, en canvi, considera que la resposta italiana és desproporcionada. Espanya va reclamar a Roma que retirés els controls i davant la negativa italiana va respondre establint controls aleatoris als passatgers procedents d'Itàlia. Les forces de seguretat del Marroc van frustrar i, a més, com a mínim, un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat autònoma de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat a les afores de la localitat fronterera de Fnidek.
2: I mentre aquest conflicte de l'espai Schengen entre Espanya i Itàlia segueix ben viu amb aquest epicentre a Ceuta, a Catalunya la temporada turística d'estiu continua, això sí, sense massa sobresalts. El turisme interior, per exemple, això sí, ha notat un descens del nombre de visitants en el que portem de temporada.
4: Hem pres el pols als viatgers que han escollit passar les vacances a Osona i al Ripollès, dues comarques que han notat menys visitants. Ens ho explica Norma Lebrero.
6: Vic ha rebut aquest mes de juliol turisme català, de França, dels Estats Units i de Bèlgica, però n'ha rebut menys que altres anys. Bet Piella és primera tinent d'alcalde.
7: El juliol ha anat bé, el que passa que hi ha una dada molt clara, que és que hi ha hagut aproximadament un 30% menys de visitants que entren a l'oficina de turisme, que no vol dir que siguin visitants a la ciutat de Vic, perquè nosaltres podem comptabilitzar els que venen a informar-se a l'oficina de turisme. De les 1.500 aproximadament persones que han vingut a informar-se, el turisme de Catalunya, el turisme local, és pràcticament el 60-70% d'aquests usuaris.
6: Ho han notat també una mica més amunt, a Ripoll, on han detectat una anomalia respecte a altres anys. Ho explica Virtu Quadros, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Ripoll.
8: Mes de juliol, per exemple, ens ha augmentat el públic català i ens ha baixat l'espanyol i l'estranger, i en canvi a l'agost el que ens ha passat és que el català ha baixat i ens ha pujat a l'estranger i a l'espanyol. La qual cosa és estranya, perquè normalment els estrangers venien més al mes de juliol.
6: I llavors, on han anat de viatge els catalans? El Japó ha estat una de les destinacions estrella de l'estiu i des de les agències recomanen alguns països per evitar massificacions. En dona algunes idees Gabriel Arranz, de Montitud Viatges de Granollers.
9: Haría como circuitos, sobre todo en los países que a lo mejor no hay tanto turista, como por ejemplo Paraguay o Guatemala, porque creemos que son destinos que tienen muchísimo para ofrecer, que están muy desconocidos y en los que hay mucha cosa que hacer, súper divertido y se puede pasar mucho mejor con una experiencia muy buena.
6: D'anomalia no n'hi ha hagut a la Costa Brava, on han tornat a tenir platges ben plenes aquesta primera part de l'estiu.
2: Seguim parlant de turisme, en aquest cas la platgeta de Camarasa a la Noguera, que torna a ser aquest estiu un dels punts de bany més concorreguts de les comarques de Lleida.
4: El paisatge i l'aigua del Segre atrauen visitants d'arreu, també de l'àrea de Barcelona i fins i tot de Llatinoamèrica. Un espai natural, però, que obliga a extremar la precaució. De tot plegat, ens en parla des de Lleida Televisió la Noelia Burgos.
10: La platgeta de Camarasa és una alternativa a la costa on famílies i grups d'amics gaudeixen del riu Segre i d'un paisatge que, per alguns, recorda les seves arrels. Ens ho explica l'Angie Daniela, de Colòmbia.
11: Yo soy de Colombia, toda mi familia es de Colombia y nos encanta venir aquí porque, claro, es como lo más turístico y como que nos hace sentir realmente como en casa. El clima, el ambiente, el río, el clima, o sea, todo es genial.
10: També la Isabel, que ve des de Bolívia.
12: Vengo la primera vez aquí al río, ¿no?, a pasar un fin de semana. Mi hijo siempre ha venido con la niña, traemos nuestras comidas, lo que siempre hacíamos allá también en mi país.
10: Però cal estar alerta amb els corrents i els remolins del riu. L'any passat dos joves hi van morir arrossegats per l'aigua. Tot i el perill, encara hi ha persones que no respecten les indicacions de seguretat, tal com explica la Lídia.
13: Pero la gente nunca respeta y ya hemos visto varios que pasan de la boya y se dejan llevar por la corriente y ahí está el peligro de todo.
10: Tot i els riscos, la platgeta continua sent un dels reclams d'estiu de Ponent.
2: Obrim plana de successos. El conductor d'un turisme ha mort arran d'una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, a la comarca del Bages.
4: Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i 4 unitats terrestres i el Servei d'Atenció Psicològica del Sistema d'Emergències Mèdiques. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
2: Marxem ara a Rodalies perquè dos robatoris de cable aquesta passada matinada afecten la circulació de trens, segons ha informat Adif i Renfe.
4: D'una banda, els trens de l'R3 no circulen entre la Garriga i Centelles per un robatori de cable entre la Garriga i Figaró. D'altra banda, un robatori de cable entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà afecta l'R13, ja que arran de l'incident els trens circulen amb demores que poden superar els 30 minuts de mitjana. Adif apunta que està treballant en la reposició del cable robat. Renfe, mentrestant, ha habilitat busos per al trajecte entre la Garriga i Centelles.
2: I seguim amb més successos perquè els bombers treballen amb 11 dotacions en l'incendi exterior d'un magatzem proper a la 22 a Lleida.
4: Segons els bombers, el foc ja està controlat i ha afectat la façana i cremat un carretó elevador, un dipòsit de gasoil i els motors de refrigeració de la nau. Per aquest incendi a Lleida, el SEM ha activat una ambulància i està atenent un afectat per inhalació de fum.
2: I els bombers també han hagut de desallotjar un edifici, en aquest cas a Berga, després que s'hagin ensorrat parcialment les teulades de tres cases deshabitades.
4: Segons ha explicat bombers, l'ensorrament de les teulades és en tres cases al carrer Buixader de Berga i l'avís l'han rebut quan passaven 7 minuts de les 10 del matí. Arran dels fets, han decidit desallotjar preventivament un edifici ubicat al carrer del Carme número 10 i han senyalitzat la via perquè no hi passi ningú.
2: I Catalunya continua pendent avui de l'evolució de les tempestes després de l'episodi de pluges intenses que ahir va afectar bona part del territori, especialment al nord i el centre del país. Protecció Civil ha tornat a activar, doncs, l'alerta del pla Inuncat després d'haver-la desactivat aquesta matinada per la previsió, com diem, de pluges intenses amb un llindar que pot superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts aquesta tarda al terç nord-est del territori.
4: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, l'episodi de pluges intenses afectarà principalment a les comarques del litoral i prelitoral nord i a la plana de Vic. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent. La distribució del fenomen dins la zona avisada serà de caràcter local. Protecció Civil demana extremar la precaució en els desplaçaments i en activitats en zones inundables. També recorda que cal evitar creuar rius, rieres i barrancs, especialment durant els episodis de precipitació intensa.
2: I demà es compleixen 9 anys dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils del 17 i 18 d'agost de l'any 2017, que van causar 16 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits. Ens en fa memòria Norma Lebrero.
6: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, Said Ben Yadza, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van morir.
2: Parlem ara de collites. Comencem amb la pagesia del Penedès, que encara al final de la tercera setmana de la verema més primerenca de la història, avançant cap a varietats com el xarel·lo, un cop collit pràcticament tot el macabeu.
4: Els viticultors viuen un context d'incertesa i condicions canviants de la planta, però coincideixen que la tendència d'enguany serà la d'un raïm més petit, amb baixa acidesa i una quantitat més alta de sucre. Ens ho explica des de Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
14: Es tracta d'una collita amb un volum lleugerament inferior a l'esperat, arran de la manca d'aigua en els darrers mesos i les altes temperatures de l'estiu, que donen com a resultat un raïm amb una mida més reduïda. Josep Massana és viticultor de Maset Vins i Caves.
15: Normalment els anys que són així més secs en surt una fruita, en aquest cas un raïm bastant més dolç i potser no puja tant el grau d'acidesa, i sí que és veritat que després també perd una miqueta el que volem una mica pels caves i pels vins, que és aquest toc àcid, aquest toc més àcid, i sí que ens perd una mica de líquid, i també repercuteix en que les collites han de ser més curtes, és a dir, ens hem d'afanyar més a collir el raïm, perquè de seguida amb aquestes calors i aquest sol se'ns fa malbé i comencen a patir i comencen a perdre líquid, o sigui, most, que és el que ens interessa.
14: La barema perfecta no existeix, diuen, però serà una collita de qualitat, tot i que haurà de ser més reduïda en el temps, per evitar que la calor faci malbé al fruit. De cara a les properes setmanes, el sector mira al cel amb l'esperança que la meteorologia no jugui en contra. Una barema, sense dubte, complexa, marcada pels condicionants climàtics i amb els preus del raïm al centre del debat.
2: Seguim, com diem, amb collites, en aquest cas la dels arrossaires del Delta de l'Ebre, que per la seva banda reclamen que les assegurances agràries s'adaptin a la nova realitat del cultiu de l'arròs amb l'avançament de la plantació del cultiu.
4: Expliquen que abans tots els pagesos sembraven pràcticament al mateix moment i, per tant, també segaven a finals d'agost o principis de setembre. Ens ho explica des del canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
16: En canvi, actualment el procés es fa de forma més fragmentada. Això fa que tot l'arròs no estigui al mateix temps i que els efectes d'un temporal de vent puguen ser molt diferents segons la parcel·la. Per això, els arrossaires demanen que l'Agroseguro i l'administració tinguin en compte aquests danys particulars, encara que no afectin a tot el conjunt del Delta. Així ho ha esmentat Josep Antoni Vidal, responsable nacional del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
17: Si venia un fort vent que va vindre l'altre dia i va afectar petits pagesos, no afectaria el general. Per tant, demanem a Agrosegur

0: Els arrossaires consideren que aquest canvi permetria cobrir danys que poden ser importants per a un pagès concret, encara que no representen una gran despesa per a l'assegurança.
1: Anem ara amb un parell de punts a nivell local. Comencem a Girona, que deixa definitivament i simbòlicament enrere la sequera amb l'obertura de la font de la plaça Marquès de Camps. Des de Televisió de Girona ens ho explica Xavi Morlans.
2: Ja fa mesos que l'Ajuntament de Girona va anunciar la reobertura progressiva de les fonts ornamentals de la ciutat, després de la millora en la situació de sequera gràcies a les pluges dels darrers mesos. Ara aquesta reobertura ja és una realitat. La font de la plaça Catalunya fa setmanes que funciona i la de la plaça Marquès de Camps ho ha fet en els darrers dies. Per això hem parlat amb Lluís Borrell, membre del col·lectiu Eixarcolant, que qüestiona si aquest és el moment adequat per tornar a posar totes aquestes fonts en funcionament.
3: Bon, sí. La situació hidrològica a Catalunya és molt millor que fa uns mesos, tot i que, sobretot ara a l'estiu, per al turisme i a més, baixen les reserves hídriques.
2: Borrell considera que la decisió pot ser arriscada.
3: Veient aquests dies com baixa el Rin, el Danubi, i com les reserves a nivell de la península ibèrica dels cabdals dels rius estan baixant, engegar les fonts només perquè siguin bonic, jo particularment no ho trobo massa correcte. Jo continuaria amb les mateixes mesures que es havien pres en el nivell de la sequera.
2: Ara caldrà veure com evoluciona la situació durant els pròxims mesos i si aquesta reobertura es pot mantenir o si caldrà tornar a aplicar les restriccions anteriors.
1: I marxem ara fins a l'Aldea, a la comarca del Baix Ebre, que en aquest cas continua gaudint de la seva festa major i avui viu un dels actes amb més tradició i participació, en aquest cas en l'àmbit gastronòmic. Parlem del Dia de les Paelles.
4: Més de 35 colles i 700 persones s'hi han reunit per compartir un gran dinar de germanor on el xup-xup, la cuina al carrer i el bon ambient han estat els clars protagonistes de la jornada. Se'ns obre la gana només de pensar-hi. Ens ho explica des de 21 Ràdio Alberto Calatayud.
5: Ambient de germanor, olors de sofregit i molta fam han marcat el dia de les paelles de la festa major de l'Aldea. Des de ben prompte, prop de 700 persones repartides en més de 35 colles han començat a cuinar diferents receptes de paella amb l'objectiu de celebrar una jornada amb voluntat de fer poble.
6: Que com Dolorant, la gent del poble, ens reunim aquí per a cadascú una sola colla, el grup d'amics, per a fer les paelles. I jo sóc el que la fa de la meva colla. Es passa amb Dolorants perquè al final se tracta de fer poble, o sigui, si no venim nosaltres, qui vindrà?
7: Bueno, a fer poble, tu. És una activitat que es fa al poble i tot farà festa.
8: Posem l'arròs, posem el pollastre, costella de tocino, los musclos, ja, un jo i la paelleta. I mos queda bastant bona, eh?
5: Una diada multitudinària que ha allargat la sobretaula amb un bingo musical i una festa a càrrec del DJ local Casio.
1: Obrim plana cultural i comencem parlant de cinema. El documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, ha guanyat el Premi del Públic de la secció de Memòria Històrica del Cerdanya Film Festival 2026, produït per TAC12 i coproduït per la xarxa Radio Televisió Espanyola i 3CAT. El documental consolida així el seu recorregut pels festivals de cinema del país.
4: El documental dirigit per Toni Orensand i Joana Zapata ja va rebre el reconeixement al FICCAT, on va obtenir el premi a la millor producció de les comarques tarragonines el passat mes de juny. Operació Hipèrita recupera un episodi poc conegut de la història contemporània, el bombardeig espanyol amb armes químiques contra la població civil del Rif, al nord del Marroc, durant la Guerra del Rif, ara fa un segle. La investigació posa el focus no només en l'ús d'aquestes armes, sinó també en la trama civil i industrial que hi va haver al darrere i en el paper que hi van tenir empreses i laboratoris catalans.
9: Que se han comprado de los stocks sobrantes de la Primera Guerra Mundial son bombas C5, son de 20 kilos, de 20 kilos de hiperita.
1: Parlem també de la cultura popular catalana, en aquest cas, que ha convertit el centre d'Estocolm en l'escenari d'una festa major amb els més de 1.200 participants del 38è Aplec Internacional Daddy Folk. Després d'una jornada de cercaviles i exhibicions de diferents disciplines, tots els grups s'han reunit aquest dissabte a Slotsbacken per participar en l'espectacle La Festa Major a Catalunya.
4: L'Aplec es tancarà al vespre amb un espectacle

0: cercle de cloenda a Slotsbacken, dedicat a Joan Amades i el costumari català, amb la participació de tots els grups desplaçats a Estocolm. L'actuació donarà pas al tancament oficial d'una edició que durant 4 dies ha traslladat a la capital sueca una àmplia representació de la cultura popular catalana.
1: Són les 2:51, anem a parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem amb futbol, perquè l'Espanyol arrenca aquesta tarda el seu camí a la Lliga 2026-2027. Els blanquiblaus inicien la competició avui amb el partit que els enfrontarà el Llevant a partir de les 7 a l'RC d'Esteiro.
0: Els pericos, que només han aconseguit 2 victòries en els 6 partits de pretemporada disputats, esperen començar amb bon peu la temporada regular. En aquest sentit, el seu entrenador, Manolo González, assegura que l'equip ha de continuar evolucionant com ho ha fet en els 2 últims cursos.
3: El primer objetivo es conseguir la salvación lo más rápido posible, siempre digo lo mismo. Eso te, vuelvo a decir lo mismo siempre, si la jornada 30 tú tienes la salvación conseguida, quiere decir que vas a luchar por una cuota mucho mayor. Es el primer objetivo que nos marcamos, creo que el 70% de los equipos de primera división, y a partir de ahí pues vamos a ser ambiciosos en la medida de lo posible. Intentar llegar lo más alto posible, superar la clasificación de las 2 temporadas anteriores si podemos.
1: Per la seva banda, el Barça, que no s'estrenarà en Lliga fins a la setmana que ve perquè alguns internacionals van arribar a les semifinals del Mundial passat, també juga aquesta tarda un nou amistós de pretemporada.
0: Els blaugranes són a Suïssa per jugar davant el Basilea a partir de 4:45 de la tarda. L'entitat catalana disputarà el seu 5è amistós d'estiu ja sense Ferran Torres, traspassat al PSG per 50 milions i en plena negociació amb el Manchester City per incorporar a Rodri.
1: Baixem ara fins a la segona divisió amb Girona i Sabadell en competició, també en aquest cas començant aquest cap de setmana la competició oficial.
0: Els gironins obren el foc a Montilivi amb el Leganés a partir de les 7 de la tarda, mentre que per la seva banda el Sabadell no s'estrenarà fins dilluns en la seva visita al camp de l'Sporting de Gijón.
1: El que encara no comença és la Lliga F, que ho farà d'aquí a 2 setmanes, però el Barça, el Badalona Women i l'Espanyol van disputar ahir partits amistosos.
0: Les blaugranes van empatar al camp del Manchester City malgrat avançar-se amb dianes de Graham i Vicky López. Martina Fernández i la jugadora noruega analitzaven de manera positiva el partit.
4: Bé, molt bé, el segon partit de la pretemporada, crec que hem estat bé la primera part, crec que hem fet un bon futbol, una bona actitud, una bona defensa, i minuts per tothom, així que molt contentes.
5: Sí, yo creo que igualmente que nos ha marcado 2, la gente que ha entrado, que tiene 15 años casi todas, han hecho muy bien, han entrado poco a poco bien en el partido, y bueno, es pretemporada, es para aprender y ajustar cosas.
1: Mentrestant, blanquiblaves i badalonines s'enfrontaven a la Ciutat Esportiva Dani Jarque en triomf de les de Saramonforte per 1-0 gràcies a un gol de Bicho.
0: L'autora de la diana de l'Espanyol i Sonia Majarín, jugadora del Badalona, valoraven positivament aquest enfrontament.
6: Sí, a ver, la verdad que súper feliz siempre de ayudar al equipo y de pues poder sumar un gol y nada, ojalá vengan muchos más.
7: Bueno, creo que

0: selección, ya que está dentro de dos semanas.
1: I encara més futbol, perquè aquesta tarda es disputa el trofeu Vila de Gràcia, que es podrà viure en directe íntegrament per la plataforma La Xarxa Més.
2: A dos quarts de set de la tarda, l'Europa femení jugarà contra la EM i a les 9 de la nit l'Europa masculí se les veurà amb el Manresa.
1: Canviem d'esport, en handbol el Barça i el Füchse de Berlín s'enfrontaran a la final del torneig amistós Premium Cup, que se celebra a Nordhorn.
2: Catalans i alemanys, que reeditaran la final de la Champions de fa uns mesos, jugaran a partir de dos quarts de cinc en el que serà el segon partit de pretemporada dels culers. Els de Carlos Ortega van passar a la final després de guanyar a l'equip anfitrió per 41-44, on van destacar Dani Fernández i Dika Mem amb 8 i 7 gols respectivament.
1: I acabem parlant d'atletisme. Els europeus que es disputen a Birmingham, Meritxell Soler s'ha penjat la medalla de bronze en la modalitat per equips de la marató.
2: L'atleta vagenca ha quedat 20è en la classificació individual, però ha pogut sumar aquest metall després que l'equip espanyol hagi quedat tercer per darrere de la Gran Bretanya i Itàlia.
1: Recordem que és la tercera medalla catalana en aquests europeus després de l'or del gabanenc Pol McGrath i del bronze de la mataronina Raquel González, tots dos en marxa atlètica. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de La Xarxa, i els micròfons que us ha parlat Adrià Duc i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
3: La Xarxa de Comunicació Local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Hola, amics ben retrobats a través de la vostra sintonia. Una vegada més, en aquesta calor que hem de suportar conjuntament i posant aquest soroll de mar, aquest soroll d'aigua, aquest soroll, per dir d'alguna manera, de frescor. Però aquí no hi trobareu la frescor de l'aigua, sinó que en podeu trobar, com ja sabeu, la frescor de la música. Comencem aquí, la música de la nostra ràdio Nostàlgia. Avui posem molt de ritme.

0: aquest estiu. Quina calor que fa! Refresca't. Una selecció musical de Joaquim Pijuan en la teua sintonia.
1: I ens podem refrescar, com no, ballant i escoltant aquesta música mongoleta, en la veu de Tom Jones i aquest Sex Bomb.

Aquest estiu, amb tu i per a tu, la música dels millors anys de la teua vida. Refresca aquest estiu. Una selecció musical de Joaquim Pijuan en la teua sintonia. I ara per refrescar-nos la veu de Coti, Paulina Rubio i Julieta Venegas. Nada fue un error.

Carlinhos Brown va tenir un èxit també a l'estiu, aquell Maria Caipirinha. Ah, que us en recordeu? Doncs si no, fem un xic de memòria. Ara ja sí, eh, que sí.

Un, dos, tres, Maria, un pasito p'alante i un pasito p'atrás, una cançó que va fer el seu parèntesis, va crear el seu parèntesis dins els èxits de diversos estius també, com aquesta de Donna Summer en Last Dance, gaudint del ritme aquí, a la cançó, a la ràdio nostàlgia, també de l'estiu.

aquest estiu. Refresca una selecció musical de Joaquim Pijuan en la teua sintonia. I a veure si ho aconseguim. Aconseguim refrescar-nos tots d'aquesta calor quasi, quasi insuportable que fa. Això d'aquestes calorades que no hi estàvem gaire acostumats. I continuem endavant ara i Gloria Gaynor, que ens porta un bonic tema. El recordareu només quan soni. Ella és aquella sobreviviré.

aproximadament eren a la meitat dels anys 60, un grup que s'anomenaven Los Lobos ens portaven aquest tema, La Bamba.

0: Quants anys, quants records aquest tema, Los Lobos, La Bamba?
1: Aquest estiu.
2: Oh, quina calor que fa!
1: Refresca't. Una selecció musical de Joaquim Pijoan en la teua sintonia.
0: I en aquesta selecció musical que fa Joaquim Pijoan en la teua sintonia, irà a buscar en aquell baúl que ens va deixar l'avi o la besàvia. Ja no recordem el grau familiar que ens unia, però que sí que us podem dir que és un tema per record. Recordant aquells... aquells no, aquells, perdona, Cinco Latinos.
3: Así saldré yo, el año que viene.
4: Eres diferente.

recordant la música de fa molts anys darrere, hem gaudit de la veu de Los Cinco Latinos, Eres Diferente, i anem a buscar música instrumental també d'algun temps darrere.

Ray Conniff en el seu tema Aquarela d'Obreril. I seguim en tema instrumental, un tema que estem segurs que s'escau molt en aquestes calorades que estem suportant.

Ja per acabar el nostre programa, doncs tenim un tema que estem segurs que tots recordareu, aquell torneró, el Santo de Califòrnia. Per tots vosaltres, en aquest torneró, tema romantiquíssim.

0: Amb l'enyorança que ens desperta el passat, recordem en il·lusió la ràdio que vàrem viure.
1: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.

Amics i amigues, una vegada més hem estat una horeta aquí compartint la música dels estius de la nostra ràdio Nostàlgia. Uns estius més propers, uns estius més llunyans, però tots ells en la música que els caracteritzava. Res més, una forta encaixada a tots i serà, si voleu, fins al proper programa, la setmana que ve, a la mateixa sintonia i, com no, a la mateixa hora. I mentrestant, com sempre, no us oblideixiu de ser molt i molt feliços.

0: 4.
1: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
2: Hola, benvinguts a una nova edició de Hot Dance 80. En aquesta ocasió escoltarem la millor música que funcionava a les pistes de ball dels anys 80 de diferents estils musicals. I començarem amb One Me When Me Up Before You Go Go.

0: tres maneres de posar-te en contacte amb nosaltres. Facebook, Twitter i correu electrònic. hotdance80@gmail.com. El 80 sempre en número.
1: Hem començat el programa amb Guam i Wham, ja, Before You Go Go, seguits de Bananarama i Venus. La tercera arriba a la pista central de Hot Dance 80 és a Zoto i s'anomena San Salvador. I recorda que et pots posar en contacte amb nosaltres mitjançant el Twitter i el Facebook i el correu electrònic hotdance80@gmail.com.

Encara que no ho sembli, s'anomenen Azoto i s'assemblen moltíssim als Bixis. Si més no, amb el falset que porten a sobre. I d'una formació no tan coneguda a un intèrpret que va triomfar molt als finals dels 80 i començament dels 90. Sobretot al començament dels 90. Ens anem cap a Anglaterra de la mà de Rick Astley. Never Gonna Give You Up és la cançó que està sonant des de la pista central. Vinga, va, aixeca els braços i comença a ballar amb Rick Astley.

0: Josep Maria, em poses una cançó?
1: En Josep Maria et posa una cançó, com la de Paul Young. Això és Every Time You Go Away. I és que avui escoltarem cançons amb molt ritme i cançons que es ballava tranquil·lament als lents de les pistes. I és que als 80s i als 90s els jockeys punxaven una mitjoreta de lents.

Un remix d'una cançó superconeguda dels Aha, perquè tot i que escoltem els clàssics, de tant en tant tenim d'escoltar alguna versió una mica més original. Quin dia que m'he fet parlant, mare de Déu! Una versió més actual. Aquesta segueix sent la versió original. I el gran èxit d'Un Mal Ligue, Don't You Want Me Baby.

Don't You Want Me Baby, és la música de Human League, i mai millor dit. Hem escoltat la versió instrumental d'aquest gran èxit d'aquesta formació que ens arribava des del Regne Unit. I als 80s i als 90s, a les sessions de discoteca, sobretot als 90s, hi havia DJs i Like Jockeys, i el Like Jockey feia unes sessions làser increïbles. I aquesta cançó dels Simple Minds era una d'elles. Les que aprofitaven per fer figures a les parets dels locals. Don't You Want Me, Don't You...

La música dels Simple Minds amb el Don't You Forget About Me. I seguim escoltant més música Hot Dance 80, que d'això es tracta de passar 60 minuts amb la millor música dels 80s. Ells són els Below Some i això és Imagination. Recorda que et pots posar en contacte amb nosaltres mitjançant el Facebook, el Twitter i el correu electrònic hotdance80@gmail.com, on pots fer les teves peticions. I una setmana o una altra segur que cauen. Un programa o un altre segur que cauen. De moment escoltem Below Some amb aquesta Imaginació, amb la versió de 12 polzades.

Ens anem de viatge cap a Bangkok. Des d'allà ens arriba Murray Head amb Una nit a Bangkok.

És la música d'Odyssey i Gone Back to My Roots. La música que als 80 funcionava amb vinils, amb cintes de caset. I al segle XXI aquests formats són digitalitzats i fan versions tan potents com aquesta que hem escoltat avui d'aquest clàssic. I seguim escoltant més bona música. En aquesta ocasió canviarem del funk a la música techno. La música techno dels 80 i començament dels 90 d'Ultravox, All Stout Steel.

Estàs sintonitzant Hot Dance 80 des de la teva FM online. Ens pots escoltar també mitjançant Facebook, Twitter, i tots els programes estan penjats a l'iVox. I anem a per una altra. Anem a per la música de Valerie Dor. Canviem radicalment l'estil i anem a escoltar aquest Closer.

I seguim amb Bananarama, que ens portarà el seu cruel Zimmer, el seu estiu cruel. Una formació que ens portava en el Venus i altres temes. Ballem aquest programa amb el seu tema, Cruel Summer.

I en Josep Maria et posa una altra cançó. Johnny Hedges són els protagonistes en aquests minuts. Entorn Mac de Cluck.

al Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Així hem començat una nova edició del Club del Country. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. La música d'aquesta intèrpret basada en la més pura potència del Southern Rock, amb una posada en escena plena d'energia. Ella és de Piedmont, de Carolina del Sud. Va néixer l'any 1996 i se la coneix com Ashland Craft, en aquest cas col·laborant amb el cantant de Kentucky en Dylan Carmichael, amb un senzill de finals de maig de 2026. Aquesta cançó que ens portaven en dos, anomenada Hanging Up de Honky Tonk. Soc Rafael Corbí i avui repassem un disc d'en Brett Kissel des del 2013. L'àlbum es deia Started with a Song.

Started With A Song, que va ser el primer àlbum d'en Brett Kissel, realitzat amb un segell dels importants, un major label que se'n diu, a través de Warner Music Canada, però no era pas el seu primer àlbum, en concret ja era el seu cinquè. Va debutar de manera independent amb el Keeping Country el 2003, i aquesta oportunitat li va arribar 10 anys després, l'1 d'octubre de 2013, quan es va publicar aquest disc que hem escoltat, amb cançons com aquesta que acabeu de sentir i que va ser el seu primer senzill a sonar a tot el país de manera oficial, número 3 al Canadà, Started With A Song, una cançó preciosa escrita, en aquest cas també per al mateix protagonista que ens ha acompanyat al costat d'en Craig Wiseman, també un artista prou conegut. Raise Your Glass també va ser un senzill, i l'altre que va arribar al top 5 de les llistes canadenques va ser aquest 3-2-1, una altra de les cançons destacades d'aquest àlbum d'en Brett Kissel, escrita en aquest cas per ell mateix al costat de Marfrin i en Tim Nichols.

El primer àlbum a nivell nacional i per una multinacional com Warner. S'ha de tenir en compte que els quatre àlbums anteriors tots els havia fet quan era menor d'edat, el primer d'ells quan només tenia 12 anys d'edat, i després en van esdevenir altres fins que el 2008 va publicar quart en d'aquests independents, My Roots and Run Deep, que va ser el 2008. 5 anys després publicava aquest Start With A Song, un àlbum que va aconseguir un èxit important, sobrepassant altres artistes a les llistes canadenques, com per exemple Taylor Swift, i esdevenint el més jove dels nominats en la història de la Canadian Country Music Association. Va ser aquell en 2006. Al mateix temps també aconseguia èxits importants amb aquest àlbum i amb aquestes nominacions. Va ser un dels que va tenir més èxit aquell any i més nominacions també als premis de l'Associació Canadenca. Us deixem amb un tercer tema d'aquest disc, la cançó Something You Just Don't Forget, una cançó del mateix Brett Kissel, feta al costat d'en Ted Hewitt, i que va ser el cinquè i definitiu senzill d'aquest àlbum, una cançó que al Canadà arribava al número

Aquest artista que esteu escoltant és en Max D. Burns, en T. És el fill de Max D. Burns, en D, un altre dels grans compositors de la música americana, que va escriure èxits com el Chiseled in Stone, de Van Gosdin, el Look at Us, d'en Vince Gill, cançons per en Randy Travis, The Storms of Life, precisament, que és el títol de l'àlbum del qual del seu fill, de Max D. Burns, estrellem aquestes cançons, i que va editar l'any 2016. Un disc que el va portar a girar per Europa, Anglaterra, Irlanda, Escòcia, a Suècia, al costat de compositors com en Johnny Brad i la Lisa Stanley, que també participa amb aquest disc. Ell mateix, com a compositor, amb Max T, del que estem parlant, el fill va tenir èxits importants, sobretot a la dècada dels 90, el That's How Your Love Makes Me Feel, de Damon Rio, Night to Remember, de Joe Diffie, el Before You Kill Us All, de Randy Travis, o aquest Love Me, d'en Colin Ray, que també va incloure amb aquest seu àlbum de debut com a intèrpret. Un àlbum en el qual hi havia cançons fantàstiques, de les quals ara en recordarem un parell més, que per exemple aquesta amb la Lisa Stanley al costat, que es diu Looking for a Girl.

This Kind of Country Music, un toc de música irlandesa amb aquesta cançó que acabem d'escoltar. A part de ser un molt bon compositor, també ha estat molt bon músic. De ben jove, ja a l'edat de 20 anys, havia participat com a guitarra solista i també en les veus d'acompanyament amb The Sun Never Sets, de Joe Sun and the Solar System, però també va participar en un àlbum de Don Lonnie Mack amb cançons d'en Wynn Stewart, amb el qual va acompanyar amb la guitarra solista i també la guitarra acústica, però a més, també en diversos temes de Eddie Arnold, de Skippy Ewing o de Dylan Scott. A més, gires mundials com a músic d'acompanyament. Era guitarrista de Joe Sun, de Bobby Bird, de Shelley West, Skippy Ewing, Linda Davis o Tanya Tucker, entre d'altres. Cançons que no hem mencionat, però aquell també That Girl's Been Spying on Me, el At the Sound of the Tone, Let Go of the Stone. Peces que ens aporten la seva signatura i que ens aportaven aquest àlbum, el 2016, d'aquest personatge nascut a Omaha, a Nebraska, el 1962. Aquesta és la cançó que donava nom al disc, Max D. Barnes, composició anomenada Storms of Life.

és la música del cinquè treball discogràfic de la Micaela Ann. El seu nom complet és Micaela Ann Neller, cantant i compositora de country alternatiu americana que combina sons de country clàssic però també en tocs de pop i de rock. Originària de Brooklyn, Nova York, durant 12 anys va residir a Nashville, Tennessee, abans de traslladar-se més al nord l'estiu del 2026, precisament ara mateix amb la seva música, que destaca per una profunditat emocional, molta honestedat i sobretot parlant amb aquest darrer àlbum, després de molts canvis vitals a la seva vida, no només de residència, la maternitat, la resiliència, la vida quotidiana i sobretot amb una gran i dolça intensitat, amb la cura també dels familiars. These Are The Days és el nom del seu àlbum de 2026, del qual hem escoltat la cançó We're All Good, i també amb el tema que dona nom al disc, que escoltem ara, que es diu These Are The Days, Micaela Ann.

una nova edició del nostre Club del Country amb aquest disc de 2026, editat aquest àlbum Disaster Days a través de Georgia June Records. Micaela Ann ens ha portat la seva música, que complementem amb aquest tema That's What I Tell Georgia.

estat un record, aquesta cançó que hem posat aquí mig del nostre programa, perquè ens ha recordat l'excel·lent música d'en Joe Wiley des de l'àlbum Silver City, que va publicar el 2007, i la cançó que es deia Close to Mountains. Anem a escoltar en la darrera part del nostre programa música d'un cantant americà que porta el nom de Collins Ovina Tsivozi, i que es fa dir Tsivozi, representant de la nova música americana. És un intèrpret que combina perfectament country americana i fins i tot hip-hop amb les seves cançons, i que ha resultat, ens ha portat diferents àlbums. Té 31 anys, va néixer el 9 de maig de 1995 a Woodbridge, a Virginia. Where I've Been Isn't Where I'm Going, que és l'àlbum que repassarem en el dia d'avui, un dels seus darrers projectes musicals, que inclou aquella cèlebre cançó anomenada Bart's Song, aquell tipsy, però que també inclou, entre d'altres, aquest duet amb Noah Cyrus, que es diu My Fault.

Un àlbum editat originalment el 2024, però l'edició que estem escoltant, que és l'edició Complete Edition Deluxe, es va editar un any més tard, el 2025, incloent-hi fins a 6 cançons noves, una de les quals és aquest Good News, que ara mateix escoltarem i que també va aparèixer en format de senzill. Acabem d'escoltar la Bart Song Chip Sheet, número 1 absolut, amb multitud de llistes, no només de música country, sinó l'americana en general, fins i tot de Billboard, un gran èxit mundial d'en Shavozy. Good News també va arribar al número 1 del US Country Airplay, va ser el senzill extret d'aquest The Complete Edition. Escoltem a Shavozy, el Club del Country.

Així hem arribat al final del nostre programa per aquesta setmana després de la música d'en Xavos. I salutacions de Rafael Corbí, una nova edició d'estiu del Club del Country que tanca les seves portes, però en teniu més a clubdelcountry.com. Des de juliol de 2026, Stephen Stiles, Cold as the Beer I'm Drinking. Adéu-siau.

El Rock en Flames d'aquesta temporada està dedicat al rock australià. La història del rock australià reflecteix la transformació d'una identitat musical pròpia, evolucionant des de la imitació de sons britànics i americans fins a la creació d'un estil únic conegut pel seu so cru, enèrgic i directe. I és per això i per molt més que el Rock en Flames d'aquest estiu està dedicat al rock australià. Comença Rock en Flames.

Si us dic asteroid B612, segurament molts pensareu en el planeta del Petit Príncep. Però avui no venim a parlar de literatura, sinó de pur rock and roll d'alta tensió. Viatgem directes a la factoria de Sydney, Austràlia. Ens situem als anys 90. Allà neix una de les bandes més salvatges, crues i respectades del circuit underground de les últimes dècades. El seu so és una descarrega elèctrica directa al cervell. Veu de les fonts de Detroit, de bandes mítiques com MC5 o The Stooges, combinat a la millor herència autòctona de Radio Birdman. Després de molts anys de silenci, han tornat als escenaris per pur plaer i a sobre acaben de publicar nou disc, Road Star, editat precisament aquí pel celler Folk Records. Pugem el volum, obrim les orelles i gaudim d'aquest trallasso des d'Austràlia, Asteroid B612.

Molt bones abans del bon rock. Avui viatgem directament a l'hemisferi sud, concretament a Adelaida, a l'any 1973. Ens posem les botes de la classe treballadora per recordar una autèntica institució del pub rock australià, el gran Cold Chisel. Liderats per la veu estripada inconfundible de Jimmy Byrne i la composició magistral de Don Walker, aquesta banda no només va vendre milions de discs a Oceania, sinó que va posar banda sonora a tota una generació de metal·lúrgics, miners i veterans de guerra. Tot i que el mercat internacional se'ls va resistir, a Austràlia juguen a la mateixa lliga que AC/DC o Midnight Oil. Aquests són Cold Chisel i aquí teniu el tema The Sun.

Aquesta banda ha venut més de 30 milions de còpies a tot el món. Avui recordem els grans pioners de l'arena rock australià. Tot i que la seva història està plena de canvis de components, les seves cançons continuen sent immortals. Sentim la màgia de Little River Band amb aquest tema nominat al Grammy.

I ara baixem una mica les revolucions i ens posem en mode child. A continuació tenim un so nostàlgic d'estil vuitanter, ideal per conduir o relaxar-se a casa. Són Vacation, aquest quartet australià de guitarres rítmiques ben polides. Connectem amb la seva atmosfera a través d'aquest tema, Might West, el rock en flames d'avui dedicat al rock australià.

I ara li passem el torn a una d'aquelles bandes que van deixar una petjada inesborrable, tot i tenir una carrera molt curta. El nostre focus d'avui brilla sobre The Sleepy Jackson, un grup australià que va barrejar com ningú el rock alternatiu amb el pop barroc i pinzellades del country. Una ment creativa darrere de tot això, Luke Steele. Comencem aquest viatge, escoltem com sonaven a l'any 2003 amb el tema Miniskirt.

I continuem a Austràlia, però no ho fem amb una banda qualsevol. De fet, l'orquestra la forma un sol home. Parlem del geni de la psicodèlia moderna, Kevin Parker, el cervell i l'ànima darrere de Tame Impala. Avui ens deixem portar per la seva joia de la corona, un viatge ple de sintetitzadors, línies de baix hipnòptiques i una atmosfera única que va canviar el pop rock de la darrera dècada. Directe des de l'àlbum Currents, pugem el volum per escoltar un autèntic clàssic contemporani. Això és Let's I Know The Better.

Sabeu que el gran èxit de Boney M comparteix títol amb un grup de rock pioner? 5 anys abans de la febre de disco, una banda australiana va batre tots els rècords de vendes al seu país fusionant el rock pur amb el doo-wop dels anys 50. Avui recordem els grans Daddy Cool i el seu èxit Come Back Again. Escoltem-nos.

I ara viatjarem amb el temps per retrobar-nos amb la màxima elegància del pop-rock dels anys 80 i 90. Arriben des de Melbourne, Austràlia, liderats per la ment brillant del neozelandès Neil Finn. Ells són Crowded House, una banda de tornades immortals, lletres de col·leccionista i melodies que s'enganxen a la pell des de la primera nota. Deixeu-vos portar per la nostàlgia ben entesa. Pugem el volum de la ràdio perquè sona tot un himne de la música popular. Crowded House.

ara recuperem un dels grans tresors del garage rock i el pop beat. Parlem de cinc joves immigrants que es van conèixer a Sydney i van crear el primer gran fenomen musical d'Austràlia. El gran Stevie Wright a la veu i George Young a la guitarra rítmica. Escoltem la cançó que va trencar llistes als Estats Units i al Regne Unit. Són de AC Beats i així sonaven el seu gran èxit Friday on Mine.

A l'any 2006, aquests nois van agafar un clàssic del 80, el Forever Young dels Alphaville, i el van transformar en un himne indie imbatible per la banda sonora de la mítica sèrie The O.C. Va ser el número 1 instantani, però Young Group són molt més que una versió d'èxit. Discos com Skeleton Yard o el seu aclamat treball de retorn Big Whoop demostren que tenen un dels sons més elegants i melòdics del pop-rock internacional. Obrim les orelles i ens deixem portar per la nostàlgia. Directament des d'Austràlia, aquí teniu a Young Group i el seu immortal Forever Young.

I ara Ràdio de Culte en estat pur en aquest programa, Rock en Flames. Connectem amb el rock acústic dels principis dels 70 de la mà de Marvin Welch and Farrar, una joia amagada nascuda de les cendres de The Shadows, que us sorprendrà per la potència de les seves veus. Pugem el volum per escoltar You Are Burning Bright.

I ara sí, ara ja ens arriba la nostra sintonia final, com sempre, Joan Jett i el tema I Love Rock and Roll. Ja sabeu, escolteu la ràdio, escolteu música, perquè la música és cultura i la cultura es dona llibertat. Yeah.

0: Què hi ha, família? Com prova això? Ja hi tornem, com sempre, com cada setmana, per fer la repassada de la llista del Top 30 de Vilafant FM. Aquí trobaràs la millor música, la més actual, la més calentona, amb més ritme, que sona ara mateix. Seran 120 minuts, dues horetes, que estarem al vostre costat. Qui us parla? En Lluís Guerrero. Molt benvinguts! I una setmana més hem de parlar, primer que res, de les novetats d'aquesta setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Vinga, donem-li canya a l'assumpte i ho fem amb la nova de Ryan Castro. Que te vaya bien.

El nou track, la nova proposta de Quevedo. També, com no, la nova de Benny Blanco i Becky G. És aquest nou track, s'anomena Te Olvido.

0: No Track, Just a Dream, sona fantàstic, V9. Les novetats de la setmana, Ryan Castro, Quevedo, Benny Blanco i Becky G, i aquesta que sona. I de les novetats de la setmana, els que surten fora de la llista.
1: Surten de la llista.
0: Un que marxa aquesta setmana i és Kygo, que ho fa directament en companyia de Dan i amb el seu Heaven on Your Mind.

0: 8 setmanes a la llista, marxant des del lloc número 29. I donant pas a la repassada general de la llista d'Atlanta fins al lloc número 1.
1: Li posem ritme a la teva vida.
2: La teva vida.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
0: La teva música, la teva ràdio, el teu so, i comencem a despegar ja des del lloc número 30.
3: Número 30.
0: Ho fem concretament amb una proposta que sona molt bé. Sopa de cabra amb la veu de la Sue.

0: fer sols.
1: Camins que hem de fer sols, la proposta, el ritme i la música de la Su en companyia del Sopa de Cabra, aquesta cançó mítica, Camins, somnis i sorpreses i promeses. Peça musical que porta 14 setmanes a la llista i ocupa el lloc número 30.
2: Número 29.
1: Aquesta és molt més veterana, porta 16 setmanes, dues més, és la peça d'Afrojack i David Guetta.

0: Night, la peça que ocupa el lloc número 29 aquí a la llista del Top 30 i deixa pas al lloc número 28 amb una que també, déu-n'hi-do la guerra que donarà, perquè es tracta d'una novetat a la llista.
1: It's new, new, new, new, new.
2: Novetat a la llista.
0: Molt calentona, Joel Curry, Whisper.

0: Li fa mal que com, ai, ai, ai, la proposta de Joel Corry, aquest el seu Whisper.
1: Viu l'estiu a Ràdio Vilafant.
0: Viu-lo aquí al nostre costat, al costat del Top 30 de Vilafant FM, escoltant la millor música del moment, la teva música al 100%. Continuem i ara ens anem una mica més en l'aire, pugem fins al 27 de la llista.
2: Número 27.
0: I ho farem en companyia de Some Submit i Fate, el seu Chica 305.

0: Ah, sí, sona aquest treball de John Summit i Fade al lloc número 27 de la llista, baixant des del 24, la seva proposta, que sona així, Chica 305, recorda que va ser número 1 de la llista.
1: Número 26.
0: Des del 26, una de ben maca, Here's in My Arms, potser no et diu res, però si te dic que és una peça, que és una remescla de l'Enjoy the Silence, que ha fet Armin von Buuren i Silver Panda, què et sembla?

0: La proposta, la remescla de Sirvel Panda i companyia d'Armin von Buuren creant aquesta meravella de l'Enjoy the Silence, versionant aquesta cançó clàssica ja i molt reconeguda. Ens arriba aquesta setmana, segona setmana a la llista, lloc número 26, i ara el 25, en companyia d'Ozuna.
1: Número 25.
0: Una aventura.

0: Ara sí, te sigo amando. La proposta d'Ozuna, una aventura, com dèiem, sonant des del lloc número 25 aquesta setmana, 19 setmanes que ens acompanya. Vinga, cap al 24. I ho farem en companyia de John Submit amb una gran peça que tots vosaltres ben coneixeu.
1: Número 24.
0: És el seu All the Time.

0: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
1: Vinga, som-hi! Deixem enrere John Smith i Chainsmokers i ens anem amb Isaac i Nicky Jam, que continuen enamoradíssims amb el seu treball que sona així de bé, Con Amor.
2: Número 23.

0: Let's go, anem-hi! Som-hi cap allà i la música que continua sonant, perquè Shakira i Burnamoy amb el seu Die Die van arribar a ser número 1 i ara porten ja un grapat de setmanes donant voltes per la llista aquesta setmana, com dèiem, des del 22 del Top 30 i porten 17 setmanes, Déu-n'hi-do.
1: Número 21.
0: Vinga, canviem una altra vegada i aquesta al tanto perquè pot cremar moltíssim. Jason Derulo, el seu Mi Chico.

0: Un any més, la proposta de My Towers ocupant el lloc número 20. La seva proposta, que de mica en mica sembla ser que vol pujar i continuar remuntant posicions aquí a la sintonia de la ràdio a Vilafant FM, on la música sona per tu.
1: Número 19.
0: Vinga, Maluma, Ryan Castro, Palacio.

0: 15 setmanes fent-se acostat a aquesta proposta en què sona Pala Seca. La setmana passada, en el 19, ocupa la mateixa posició Maluma i Ryan Castro. Pugem fins al 18 a escoltar un Bizarrap que sona de mans de My Towers, però que no acaba de quallar.
1: Número 18.

0: Aquest és el Bizarrap de Mike Towers, com dèiem. No acaba de quallar, ens ocupa aquesta proposta directament des del lloc número 18. Canvi el estil, vinga, som-hi, més música de la bona aquí a la sintonia de la ràdio a Vilafant FM.
1: Número 17.

0: La proposta de Tu amb el seu My Mind sonant al 100% i portant-se quasi a la meitat de la llista. Concretament, ens deixen al lloc número 16.
1: Número 16.
0: Aquesta, el Xiringo, ha pujat moltíssim aquesta setmana. Es col·loca en 4 setmanes al lloc número 16. No està gens malament. És la proposta d'Henry Méndez i Estiu 22.

0: Top 30 amb Lluís Guerrero.
1: Número 15.
2: Bé, ja som a la meitat del programa, ja hi som a la meitat de la llista. Ho anem clavant, això, eh? I ens toca escoltar Quevedo i Elvis Crespo, el seu La Graciosa, un altre track que ens ha acompanyat tot aquest estiu.

0: La Graciosa, que ve d'Elvis Crespo, la cançó que va ser número de la llista i que encara lluita i es manté en molt bona posició, justament a la meitat de la llista, justament al lloc número 15.
1: Número 14.
0: Creuem ja aquesta barrera i ens arriba María Becerra, que ganes de comerte.

0: Dale, dale, Lucho Reca i Lola Índigo amb el seu El Batxatón, la proposta que aquesta setmana ens ha encapçalat dintre el lloc número 13 i ens deixa en el 12.
1: Número 12.
0: I ho fa amb Reels i el seu Quien TV, nou track.

0: Quarta setmana a la llista, repetint la posició número 12, Reels, amb aquest el seu Quien te ve. Ha sonat i ens deixa en el lloc número 11 de la llista.
1: Número 11.
0: Manuel Turizo, Arena Rose, La Semana.

0: El track, la música, Manuel Turizo, Lorena Rose, La Setmana. S'està posant molt de moda aquesta proposta, eh? Sembla ser que no, però de mica en mica va pujant posicions i es col·loca al lloc número 11, vinguent des del 14, i és una peça musical que segurament veurem. No el número 1, potser, però el 2 o el 3, ben segur. I parlant de números, el número 10 sona ara mateix a la sintonia de la ràdio.
1: Número 10.
0: El Melody. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Una sorpresa que ens ha entrat a la llista. Maladé, la peça musical que sona, com dèiem, aquesta setmana, col·locant-se directament en el lloc número 10.
1: Número 9.
0: J Balvin, Ryan Castro, una, solo una, a la vez.

0: Una a la vez, la peça de G Balvin, Ryan Castro, com dèiem, sonant des del 8. I ens acostem en el 7 perquè tenim ganes d'escoltar més bona música.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Un estiu per gaudir.
0: Vinga, som-hi! Ens arriba la música de Sutherland. Tutu.

0: tu.
1: Pujant moltes posicions i col·locant-se bastant bé, Sidarran amb el seu tu-tu-ru-tu-ru, que en 4 setmanetes s'ha col·locat del 7, posició número 9. Ens anem fins al 8 de la llista, perquè ara mateix sona una altra diferenta.
2: Número 8
1: és Hagel amb el seu treball musical Moving to the Sun.

0: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant.
1: I com no, refresca't amb la millor música que et proposem des d'aquí, des del Top 30. Ens anem fins al 6.
2: Número 6.
1: Omar Kurz, el seu Coco, que va ser número 1 fa dues setmanetes. Ara mateix es col·loca en aquesta posició amb 11 setmanes d'estar entre nosaltres.

0: Que bé que sona aquest mar, eh? De fons, Omar Kurz, el seu Coco, com dèiem, baixant des de la posició número 1 fins a la posició número 6 i col·locant-se en aquesta posició de moment. Cap al 5!
1: Número 5!
0: El ritme i la música és de Madonna i Sabrina Carpenter. Una canya total. Bring Your Love, desena setmana a la llista.

0: talk about. Tranquil·lament podria arribar a ser número de la llista Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter. De moment s'han de conformar amb el lloc número 5, perquè en el 4 arriba un altre duet femení.
1: Número 4.
0: Anna Mena, Lola Indigo, un altre que també déu-n'hi-do com puja, Patidoa.

0: 6 setmanes a la llista, 6 setmanes fins a costat. I sonant ja des del 4, Ana Mena, Lola Índigo, Patitoa. Vinga, som-hi, de mica ens acostem al nostre número 1 i ho farem en Gordo des del 3.
1: Número 3.
0: El seu Loco.

0: Ah, sí, és com sona el Gordo Loco Loco, col·locant-se en el 3 aquesta setmana. I hi ha com aquell que diu, encapçalant el lloc número 2.
1: Número 2.
0: Jay Wheeler, de Lejitos. I amb això quasi desvetllen qui és el nostre número 1.

0: De lejitos. Així és com sona aquest track després de 10 setmanes a la llista en rondant el lloc número 2. És el moment de conèixer qui és el nostre número 1 aquí, a Vilafant FM.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Torna a repetir, segona setmana consecutiva, el golpito de Quevedo en nueva línia.

0: Hey, Mr. DJ, what that?
1: It's number one.
2: Ah, efectivament, aquest serà el nostre número 1 de la setmana. Quevedo, nueva línia, al golpito. Segona setmana com a capdavanter del top 30, segona setmana al número 1. Tens un moment de repassar les 10 primeres posicions? Som-hi, doncs. Des del 10, una que està molt...

0: La setmana passada, en el 12, ara remunten fins al lloc número 8. Hagel, Moving to the Sun. Aquest també puja una miqueta, no gaire, però suficient per acostar-se una mica més al número 1. En el 6, Omar Kurz, el seu Brink, el seu Coco, que porta 11 setmanes a la llista i ens ocupa el lloc número 6, el mateix que fa 7 dies. En el 5, Madonna, Sabrina Carpenter, la reina del pop, amb el Bring Your Love. Un mes en l'aire, en el 4, Ana Mena, Lola Índigo, Petitoa. Aquestes remunten des del 10. En el 3 es manté en posició Gordo amb el seu Loco Loco. Lo mateix que Jay Wheeler, que ocupa el lloc número 2 amb el seu De Lejitos. I el nostre número 1, sense cap mena de dubte, Que Pedo, Nueva Línia, El Golpito. Es nota que estem al mes d'agost, la cosa està una miqueta més tranquil·leta. I molta gent de vacances, per el que es veu, eh? Parlem ara de la novetat, a la llista de les novetats, al Top 30.
1: Novetat a la llista.
0: L'única novetat sona en el 28.
2: Número 28.
0: I és Joel Corry amb el seu Whisper.

0: Comença bé, comença des del 28, Joel Corri. I si n'hi ha un que comença, vol dir que n'hi ha un altre que marxa fora de la llista i que ens deixa aquesta setmana.
1: Surten de la llista.
0: És Caigo, això, Heaven in Your Mind, que ens abandona després de 8 setmanes.

0: 29 setmanes fent-se costat i ja ens abandona. I ara ens anem a escoltar, com no, les novetats de la setmana. Què et sembla, som-hi?
1: Novetats de la setmana.
0: Primera novetat, Ryan Castro, que te vaya bien.

Benny Blanco, la veu de la Becky G, Te Olvido. I per acabar, la darrera novetat sona molt forta de Be Nice, Just a Dream.

I amb aquesta marxem. Serà d'aquí 7 dies que hi tornarem amb més canya, més música i les novetats de la setmana, com no. Una forta encaixada d'en Lluís Guerrero, que està aquí amb vosaltres dues horetes repassant la llista del Top 30. Fins la propera. Apa, siau, family!

Welcome, tot un clàssic del món del blues. Amb ells heu volgut obrir aquesta edició 1366 del programa Blues Roots, una banda, una formació que ens arriben directament des d'Astúries, de Pravia, i presenten aquesta proposta. Va ser gravada el 2023, Les raïces del rock and roll. Moltíssimes gràcies a tots els membres, este power trio de blues, per haver-me hecho llegar i poder presentar esta proposta avui aquí en el programa. Muy agradecido, como siempre. Hem escoltat una altra de les cançons, el Got de Bottle, Up and Go. Això és el Red Hot Blues.

Bruce Rhodes, convidats avui aquí en el Red Hot Blues, en Kiki Indy, el Washboard, en John Wick a la veu i a l'harmònica, i Àngel Parada a la guitarra. Anem a escoltar una altra de les propostes que ells fan en aquesta gravació. El tema és concretament el Everybody Want Know You Andy.

Que bé que sona aquest trio de blues, els Blues and Rots, avui aquí convidats des d'Astúries en el Rajo Blues. Aquesta nit, en el programa d'avui, hi han propostes interessants nacionals i també internacionals. Tenim dos joves, un de 16 anys, amb 14 va gravar un treball discogràfic, i un altre jove bluesman de 17 anys. Després els escoltarem. Tot això combinat amb altres propostes interessantíssimes vinculades al món del blues i de la música negra. Per tancar la presentació dels Blues Rots, us deixo amb aquest tema, el Frigidaire Blues.

Així de bé sona aquest tema Half Calf Dica, una molt bona proposta. És una banda que va fer aquestes gravacions el 2013. Actualment encara està en actiu d'altres músics i també amb propostes interessantíssimes, però això va ser gravat el 2013. El que no us puc dir és qui formava la banda, perquè no he trobat aquesta informació, però és una formació que sonava i s'anomena encara The Chipirons Blues Band. Excel·lent banda, fantàstic, sonen molt, molt bé, la cantant de color, una fantàstica veu en aquest tema i també en aquest Same Old Blues. Baixem el ritme.

Així de bé sonava aquesta banda de Chipirons en Blues Band el 2013. Tres gravacions que us presento. He trobat aquestes tres gravacions i res, des d'aquí també molt agraït perquè és un plaer poder posar aquesta música en el record del blues nacional, no? Que n'hi ha molt de record del blues nacional i bé, aquesta és una d'elles. De Chipirons Blues Band, per tancar la presentació, un altre dels temes coneguts, el Ain't No Sunshine, aquí en el Red Hot Blues.

Un jove bluesman amb molt, molt de futur, en Jack Soberlak. Ell és de la Columbia Britànica, de Canadà. Tan sols té 17 anys. És el primer jove que us presento d'avui aquesta nit. L'àlbum és el I Am In Trouble. Aquest treball discogràfic ja han sortit 3 senzills, que són els que escoltarem. I el tema que hem escoltat és que li dona nom a l'àlbum. Però a l'11 de setembre sortirà l'àlbum complet i de ben segur que podrem gaudir també d'altres cançons interessantíssimes. Com us he dit, 17 anys, cantant, harmonicista i a la vegada també és guitarrista. I ens feia aquesta peça. Anem a escoltar-la amb un altre dels temes, el You Got Live.

Quedeu-vos amb aquest nom, Jack Soberlak, que ens arriba des de la Colúmbia Britànica, des del Canadà. I Am In Trouble serà el seu nou treball discogràfic, sortirà l'11 de setembre publicat. De moment hi ha tres temes que avui els escoltem aquí en el Red Hot Blues, i com us he dit, cantant, guitarrista, harmonicista i a més és compositor. Darrer tema, I Can't Find.

0: Jacka Soberlak, 17 anys, un dels joves amb valors dins el món del blues.
1: You are listening to the Red Hot Blues, your radio show since 1996.
0: Ara ens anem a l'altre convidat que també us volia presentar, en Taha Farrant. Ell és australià i va gravar aquest treball discogràfic tan sols amb 14 anys.

Taha Farhan. Aquesta gravació la va fer aquest músic australià el 2024, amb 14 anys, actualment ja en té 16. Rima de blues, de rock, blues rock, són les seves propostes, cantant, guitarrista i a la vegada també és compositor. Un músic que ens ha presentat aquest àlbum, el Chaper On. Ara té un altre senzill, però us he volgut proposar aquest treball discogràfic. Hem escoltat el tema Cruz i ara el Crossroads.

Dagen Foren, Chapter 1, és l'àlbum que va gravar el 2024 amb tan sols 14 anys, directament des d'Austràlia, amb blues, en rock, blues rock, temes propis, originals també. Ell ha estat molt influenciat per Carlos Santana, Steve Ray Vaughan, Jimi Hendrix o també el gran Gary Moore. Per tancar la presentació, aquest Ain't No Sunshine.

Red Hot Blues, un programa de ràdio on pots escoltar el blues més actual, nacional i internacional. Si vols tornar a escoltar el programa Red Hot Blues, hi ha tots els podcasts, playlists, comentaris, imatges i enllaços a bandablues.blogspot.com. També estem a les xarxes socials. Si vols dir la teva o bé si sou una banda de blues i ens voleu fer

0: Sempre m'agrada trobar i descobrir bandes noves de blues, de música negra. Avui hem posat els Blues and Roads per obrir el programa. Després també hem presentat els De Chipirons en Blues and Band, una gravació del 2013. I ara us presento a Four Woman Quartet. Ens arriben des de Sevilla. Four Woman Quartet, una història de mujeres en el jazz. És una gravació del 2020. Combinen el jazz i el blues, molt més jazz poder que blues, i m'ha molt de gust també presentar-vos aquesta proposta. Hem començat amb una versió que fan d'un tema d'Alberta Hunter, el Don't Hurt Blues. Ara el T-Think, un tema de Betty Carter. Sonen així de bé, amb aquest Think.
1: One, two, three.

Déu-n'hi-do, que bé que sona aquesta formació, Fourth Woman Quartet, directament des de Sevilla. Gracias también, es un placer poder presentar vuestra música aquí en el programa, esta grabación de 2020. Buenos ritmos de jazz y de blues y unas propuestas interesantísimas. ¿Qui són aquesta banda, aquesta formació? És Natalia Rociero, a la veu i a la percussió, Blanca Barranco, al contrabaix, també la Laura Domínguez, al piano, i la Virginia Moreno, al clarinet. Elles, aquest quartet, són Four Woman Quartet, directament des de Sevilla, avui presentant-les aquí en el programa. Tenquem la presentació amb un tema d'Irene Haik-Bodam. El tema és el Good Morning Hearts.

Al Rodríguez, ell és el Alberto Rodríguez, cantant, guitarrista, compositor des de Barcelona, Sunday Blues, el seu nou treball discogràfic en aquest 2026, avui presentant-lo, moltes gràcies, moltíssimes gràcies al Rodríguez, com sempre, per poder poner-te música aquí en el programa. És tot un plaer poder presentar les teves cançons i els teus treballs en discogràfics, i aquest em ve molt de gust també proposar-lo. Love Hearts és la cançó que hem escoltat ara, de Crossroads.

I us vull fer escoltar una darrera cançó d'Al Rodríguez, aquest Sunday Blues, aquest treball discogràfic interessantíssim, temes propis, originals, d'aquest cantant, guitarrista, compositor, ens fa aquesta proposta de River.

Déu-n'hi-do, així de bé sona el treball discogràfic de Danny Wild, cantant i guitarrista, amb aquest de Bifton Sessions, des de Bifton Label Records. Hem escoltat, per obrir el programa, aquest Hike on Your Love. Un altre dels temes, Baby Please Stop Smoking Fat Weed.

Sheet, Me Baby. És una de les cançons de Danny Wild, cantant, guitarrista, compositora, des d'aquest The Bifton Sessions del 2026. Novetat d'avui també aquí en el programa. I per tancar la presentació, baixem una mica el ritme amb aquest Bumble Bee i aquesta gran proposta.

Estàs escoltant el Rejo Blues. Us presento tota l'actualitat discogràfica del blues nacional i internacional. També us proposo entrevistes, blues en directe als estudis de la ràdio, així com tota la història del blues dels anys 20 fins a l'actualitat. Pots escoltar els podcasts del programa quan et vinguin de gust en el blog bandablues.blogspot.com i a rejoblues.ivox.com. També ens pots seguir a Instagram i Facebook. Si sou una banda de blues i voleu que presenti la vostra música en el programa, la podeu enviar en qualsevol tipus de format a rejoblues@hotmail.com. I si tens ganes d'escoltar blues en directe, hi ha compartida tota l'agenda nacional en el Facebook del programa, entrant a Josep Palmada, Rejo Blues.

Presento el disc pòstum de Mike Finnegan, un músic que va morir l'any 2021, pianista, cantant, i ens presenta aquest treball discogràfic que porta el seu nom, en el que aquí hem pogut escoltar la guitarra d'en Joe Bonamassa, 20 Years of B.B. King, una fantàstica cançó. Anem a escoltar una altra cançó d'en Jimmy Johnson, que feia aquesta versió d'un tema molt tranquil, el Don't Ask Where the Door. Això és el Rejo Blues.

Mike Finnegan, un músic que ens va deixar el 2021, pianista, cantant, i bé, ha sortit en el 2026 aquest treball pòstum, i tanco la presentació amb aquest tema anomenat She's Not Just Another Woman. Això és el Rehob Blues.

Guy Berlinde, el nou treball discogràfic d'aquest músic que me l'ha fet arribar ell personalment. Thank you very much, Guy, for your new album. Congratulations on the best album of blues and country. Excellent. The Best of Acoustic, així s'anomena aquest treball discogràfic. Es mou entre el blues, el country, la música americana, música d'arrel americana. Hem escoltat aquest Play Your Blues i ara aquest Teens Parlon Rack.

I fins aquí aquesta edició 1366 de l'Enrejo Blues. Recorda, com sempre, dues hores en tota l'actualitat del blues nacional i internacional. Pots entrar a bandablues.blogspot.com i a rejoblues.ivox.com i trobaràs tots els podcasts del programa. Us emplaço en una propera edició del programa, com sempre, aquí a Ràdio Vilafant FM. Amb molt de gust, us ha parlat, com sempre, Josep Palmada. I tanco el programa amb una darrera cançó de Guy Berlinde, d'aquest treball en acústic, aquest fantàstic àlbum. I el tema que us vull proposar per tancar aquesta edició d'avui s'anomena Ain't Nobody Gonna Hold Me Down.

l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.